0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la intersecció.
9: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
9: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: I després de constel·lar-nos, nosaltres ens acomiadem, ho deixem aquí. Sí que és veritat que la programació de Ràdio Montornès continua a les 24 hores i també és veritat que ens podreu escoltar de matinada. Una nova oportunitat que teniu per escoltar les mañanes de Ràdio Montornès de 1 a 3 de la matinada al territori nocturn. Que passeu una molt bona tarda de dimecres i demà, Miquel, tornem.
2: Doncs sí, demà tornem a estar aquí amb vosaltres. Que passeu doncs molt bona tarda.
1: Això, a gaudir, no? Tens plans avui?
2: Avui no.
1: Avui no?
2: Avui no.
1: Toca descansar.
2: Intentarem, Núria, a veure
1: Vinga,
2: si podem.
1: Que ja t'ho has guanyat. Doncs demà més tornem a primera hora i amb vostès, amb tots vosaltres, compartirem matí amb cinema i amb la tècnica de normalització lingüística que demà comparteix amb nosaltres una estoneta aquí parlant de català. Però això serà demà. Bona tarda i fins demà.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: Les bactèries són un tipus de microorganisme que són una part molt important de la vida d'aquest planeta i que viuen en simbiosi amb nosaltres, els humans. És a dir, ens ajuden a fer alguns processos que necessita el nostre cos, com per exemple la digestió, però a la vegada també, i amb un percentatge més petit, són responsables de moltes malalties infeccioses que ens ataquen. Sovint confonem els bacteris amb els microbis, però no són ben bé el mateix. De microbis n'hi ha de diferents tipus, entre els quals hi trobem els bacteris, per exemple, que són cèl·lules més evolucionades amb una sèrie de funcions. És un dels grups més importants de microbis i destaquen perquè poden establir una sèrie de cooperacions amb altres organismes, com ara nosaltres mateixos, com hem explicat abans quan parlàvem de la digestió. A més, els bacteris es distingeixen perquè n'hi ha de bons i de dolents. En canvi, els virus són una mica d'informació genètica en un embolcall que es dedica a envair i a destruir cèl·lules. Són un tipus de microbis, però més agressius, és a dir, que no poden ser mai beneficiosos per a l'organisme. Hi ha un cert desconeixement cap a aquests éssers, però cal parar-hi l'atenció que mereixen, ja que hem de recordar que estem en aquest planeta gràcies als bacteris. Salvador Massip, metge investigador sobre el càncer a la Universitat de Leicester, a Gran Bretanya, i divulgador científic, ens ho explica.
3: Compartim el planeta amb ells i compartim el nostre dia a dia i tots els nostres processos fisiològics amb ells. Per tant, hem d'aprendre a respectar-los i a tenir por d'ells quan els que són agressius i no considerar que tenim la batalla guanyada i que amb els antibiòtics podem fer front a qualsevol cosa, perquè no és cert que els bacteris estan constantment evolucionant i causant-nos problemes de salut.
2: Els bacteris són els organismes més abundants al planeta. N'hi ha a tot arreu. A l'aire que respirem, al terra, la part de fora de la nostra pell està plena de microbis, però també en tenim a dins. El nostre tub digestiu, per exemple, està ple de bacteris i són molt importants per a nosaltres. De fet, s'ha calculat que fins a un quilo del nostre pes són cèl·lules de bacteris. El més important de tot això és que no podríem viure sense ells, però a la vegada hem de saber-los controlar. És per això que fem servir els antibiòtics, tot i que tampoc és la millor solució. Salvador Massí.
3: Tenim dos problemes principals amb els antibiòtics. Una és que els bacteris generen resistències molt ràpidament. Tan aviat comencem a usar un antibiòtic, de seguida comencen a aparèixer bacteris que en són resistents. I el segon gran problema és que aquests antibiòtics poden afectar aquests bacteris que anomenem bons, no? Aquests que conviuen amb nosaltres i que ens ajuden a fer funcions. Per això són uns dels efectes secundaris dolents dels antibiòtics. És doncs això, acabar a carregar-se tant els bons com els dolents. Però els virus costen més de vèncer, perquè els fàrmacs antivirals que tenim no són tan bons, i les malalties infeccioses més greus que tenim avui en dia, o més problemàtiques, solen ser causades per virus, per exemple la sida o per exemple la grip.
2: Una gran part de les malalties infeccioses que tenim són causades per bacteris, però no totes, ja que de dolents n'hi ha pocs. La majoria són pels virus, com per exemple els refredats. Tenim vacunes contra virus i contra bacteris, però habitualment els antibiòtics són molt més eficaços que els antivirals, ja que els virus muten constantment, com el de la sida, i costa molt per dissenyar una vacuna contra ells.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

No estic de tornada enlloc. No esperis de mi ni un consell.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

Que les aventures deixin de ser un somni. Que esdevingui allò quotidià en la vida.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Para los atrevidos.
2: What with lightning.
0: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
3: Esta fiesta no termina.
0: Nostálgicos. Repetidores.
4: Repetimos.
0: Tímidos. Bailones.
5: Bailando.
0: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
6: EGB FM con Valen del Olmo.
0: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
7: Radio Montornès 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor. Que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
3: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar...
4: En Radio Montornès.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres amb diversos accidents i avaries. De moment, un accident a la C58 a Montcada, un altre a l'A2 a Castellbisbal i un tercer a l'A2 a Pallejà, deixen carrils tallats en els tres punts i també una altra avaria a la B10 a Barcelona talla un carril i dificulta la circulació també en aquest punt. A banda, també s'assumen les retencions habituals a les rondes, a la C59 a Caldes de Montbui, a la C33 a Barcelona i finalment a la B30 a Barberà. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga també a escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i de fet en aquests moments està tallada la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. I també les multinacionals H&M i Nissan afronten també conflictes laborals a Catalunya per expedients de regulació d'ocupació. H&M planteja un ERO que podria afectar fins a 106 treballadors a Barcelona i Madrid, mentre que uns 300 treballadors també es veurien afectats per un altre ERO a Nissan, que preveu acomiadar, en aquest cas, 211 empleats dels centres catalans, que suposen un 37% de la plantilla. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat també durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar els 40 fins i tot a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Escoltem a Luismi Pérez, que és el meteoròleg de la xarxa.
2: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Pel que fa a la resta d'afectacions meteorològiques, a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i també a la serralada prelitoral, amb possibilitat de fet d'alguns ruixats, però serà molt local al Pirineu Oriental.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a la C58 a Sabadell, a la Nacional 2 a Mataró i també a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona, a la B30 a Barberà del Vallès, a la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. Avui, de fet, nova jornada de vaga, escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Hores d'ara, aquest tall ja ha quedat aixecat. I el govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros ampliables i preveu finançar almenys 20 nous projectes per actuar en zones vulnerables. Carles Martí, comissionat de Barris del Departament de Territori de la Generalitat, ha assegurat a la xarxa que la iniciativa, amb molt bona rebuda en la primera convocatòria, reforça la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per transformar els entorns més degradats.
3: A la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris.
2: La nova convocatòria mantindrà oberta la porta a futures edicions amb l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i barris que necessiten suport social, urbanístic i comunitari. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i la serralada prelitoral, amb possibilitat d'algun ruixat molt local al Pirineu Oriental. Tot i això s'espera en general un dia completament assolellat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: No, sisplau, quin fàstic.
3: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
4: A Ràdio Montornès, la intersecció.
5: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, Palmatí, què tal, com esteu? Avui és dijous 28 de maig de 2026, a punt d'acomiadar pràcticament el mes. Poquets dies, de fet, ja veieu, 31 diumenge, s'acaba lo que se dava i passa la història al mes de maig per donar pas al mes de juny. Queden 3 dies, com aquell que no vol la cosa, i avui, aquest matí que hem preparat una mica l'actualitat local, perquè ja sabeu, estem a Montornès del Vallès, molt a prop de la capital de la comarca, Granollers, però el nostre poble és Montornès i parlem del que passa al poble i també parlem del que passa als voltants, que per cert, hem de felicitar a tots els professors i també això ho dic jo, perquè penso que amb tota aquesta situació que patim de retalls, de cortes, en molts aspectes de les professions, doncs, i quan ja ningú surt al carrer, ni per la salut, perquè sí, els metges fan vaga, les infermeres van vaga, però el poble, la ciutadania, surt poc al carrer. Sortim, m'incloc, perquè sortim molt poc al carrer a demanar, a cridar, a demanar allò que és lluç per determinats col·lectius. Bé, els professors van començar allò suavito, amb una vaga suavito, que se'ls va escoltar allà a la plaça Sant Jaume, que van anar i van fer la seva reivindicació, i pim-pam, i tot bé, oi? Però què ha passat? Que com que ningú se'ls escolta, i a dia d'avui tenim

0: eines molt bones, com l'alta tecnologia, els mòbils, és molt fàcil convocar i és molt fàcil anar i tallar aquí, allà, a l'altre costat i se lia un cacau, se lia un bom impressionant. I això és el que va passar ahir i segurament passarà avui. Ahir, a les 3 de la tarda, van muntar paradetes a la C-17, a la AP-7, a diferents punts de la geografia. Jo parlo dels que ens toquen a nosaltres de prop. I van fer talls que van fer que molta gent que sortia cap al migdia arribés a casa de la seva feina a les 5 o les 6 de la tarda o les 7 de la tarda. Clar, això cabreja i cabreja molt perquè es para el trànsit, perquè hi ha retencions, perquè la policia s'ha d'activar, per un seguit de qüestions. I perquè els polítics doncs paren orella, paren orella. Ai, què passa? Doncs que els professors s'han mobilitzat i de quina manera. I això ahir va ser un aldarull, va ser doncs una reivindicació que des de la meva petita opinió vull felicitar a tots els professors, inclosos els de Montornès, que s'estan mobilitzant. I no penseu que anar de vaga és fiesta i cachondeo, que hi ha molta gent que pensa, míralos, ahí bailando i pitando, jiji jaja, no, jiji jaja, no, perquè de la nòmina et descompten fins la darrera hora, fins al darrer minut. Això té un cost per a les seves famílies brutal, perquè nada sale gratuito, ni la huelga sale gratuita. Per això crec que hem de felicitar el col·lectiu de professors i professores de tota Catalunya i d'altres llocs d'Espanya que estan fent vagues i que estan tirant cap endavant reivindicacions per millorar les seves condicions, per els ràtios, per professionals especialitzats per atendre determinades situacions que es donen a l'aula. I també per l'augment de sou, perquè també ells doncs, estan farts de que es congeli el salari. Doncs per totes aquestes reivindicacions, i segurament moltes més, que potser jo no explico com són, doncs ells surten al carrer i doncs fan totes aquestes reivindicacions que, torno a dir, a mi em semblen, en aquests temps que corren, molt adients. I també ens donen una lliçó a la ciutadania i una lliçó als nostres fills que doncs, tenen clar que les coses, quan volem que surtin bé, que tirin endavant, els drets, que al final no són les coses, són els drets, s'han de lluitar. I s'han de lluitar a peu de carrer. Això ho sabem tots. Porque no tenemos nada ganado. Y lo que hay ganado se pierde en un suspiro. Per això, felicitats als professors i professores, especialment de Montornès, que és el meu poble, però a tota la comarca, perquè estan fent grans reivindicacions, tot i que ens afecten directament als veïns i veïnes, als ciutadans que voltem amb cotxe, amb moto, amb autobús, amb camió, amb transport. Doncs hem de fer alguna cosa perquè se'ns escolti i les reivindicacions són una de les maneres. Re, Miquel, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Faig jo aquí ja la meva... No sé si a tu t'han afectat aquests talls.
1: No m'han afectat, però sí que vaig ser ahir testimoni d'aquestes retencions a l'AP7, a diferents punts i accessos a C-17 també, direcció Granollers, i en diferents punts de les carreteres d'aquí al voltant de Montornès i dels pobles veïns, no?, que estaven doncs, amb aquestes retencions quilomètriques i totalment parats. Sí, sí, vaig veure aquestes tallades de trànsit. No vaig veure el col·lectiu de professors, però sí els vehicles aturats.
0: La veritat és que doncs, els estem veient a tot arreu i també utilitzen molt, que està molt bé, les xarxes socials, no?, perquè 200.Montornès, aquestes són les seves xarxes, perquè veieu com doncs, han sortit i han doncs, col·lapsat pràcticament tot. I ho tenen clar,

0: Revolución, sin duda alguna, lo han demostrado a pie de carretera i el departament vol confiança i generositat. Doncs hem vist aquest ple de confiança i de generositat. Ja n'hi ha prou de retalls, ja n'hi ha prou de ràtios elevades, ja han dit hi ha prou de totes aquestes situacions perquè no poden més. Necessiten una educació pública i inclusiva i s'ha de dotar de personal a aquests professors. Necessitem tots una educació pública de qualitat i això és justament el que estan demanant en aquestes jornades. Bé, després parlarem de quina és la situació avui. Avui també surten al carrer, avui també estan de vaga. Penseu que són molts dies i que això vol dir que aquest mes cobraran 2,5 cèntims i això ho patiran les seves famílies. Per això jo crec que hem de ser responsables i hem de empatitzar amb aquest col·lectiu. I dit això, Miquel, doncs tirem cap endavant amb les nostres coses, no? Les coses del poble. La Diputació de Barcelona està fent aquesta setmana treballs d'asfalt a la B5001, al pas per Montornès, allà a l'Avinguda 11 de setembre, i ahir a la nit van acabar, abans d'ahir van posar l'asfalt i ahir a la nit van pintar ja els passos de vianants i van doncs, acabar de fer aquest itinerari, tot i que encara queden algunes voreres per acabar. El projecte de millora de la seguretat viària conté la millora de la cruïlla situada a l'Avinguda de Barcelona i carrer Villanueva de Nicaragua. La creació d'un pas de vianants a l'altura de la parada de l'autobús situada al davant de l'Institut Vinyes Velles, millores a la rotonda que hi ha a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, Barcelona i 11 de setembre, i la construcció d'una cruïlla elevada a la confluència BB-5001 i a l'altura del carrer Sant Lluís. També es millorarà la semaforització de la intersecció entre la mateixa BB-5001 i l'Avinguda Llibertat. Tot això és el que s'està fent, que ja vam parlar un dia, doncs que està donant molts mals de cap als veïns, perquè aquestes coses quan es fan, doncs ja sabeu, ens sobrepassen a tots, per al pols, per la brutícia que entra a casa, per el soroll, per les hores de vegades de dissabte al matí, però al final doncs, són coses que es decideixen fer, tirar cap endavant i fins que no finalitzen, doncs no veiem com queden de bé i la veritat és que està quedant tot molt xulo. Suposo que ho has vist, no, Miquel?
1: Sí,
0: quan marxes cap a casa.
1: Sí, ja tocava també, no?
0: Sí, tocava una mica, sí.
1: Posar-se al dia.
0: Jo no sé si tocava o no, perquè jo veia que això estava bé, que n'hi ha carreteres que tenen molts socavons.
1: Sí, està molt malament la xarxa viària en quant a manteniment.
0: Clar, sí. I aquesta zona potser no era de les pitjors, però sí que és veritat que quan parlem de mobilitat i parlem de persones amb mobilitat reduïda, doncs ens hem d'anar adequant i això és necessari. I
1: aquí també s'ha aprofitat per fer passos això. Elevats, per a aquests passos de vianants, per donar seguretat, no? Perquè els cotxes no hagin de baixar la velocitat i siguin conscients que hi ha un pas de vianants, no? Que moltes vegades no... No es té en compte, no?
0: S'ha de tenir en compte tot això i que doncs, les mares que van en carrer, les persones que tenen mobilitat reduïda, les cadires de rodes, vull dir, la gent, la població, ens fem grans i necessitem adequar doncs, totes aquestes voreres, les calçades per als conductors, tot això s'ha de fer. I és veritat que estem també en un moment que les carreteres en general necessiten mucho cariño, molt de mimos i no l'estan rebent. Per això quan fan cosetes així, doncs al final s'agraeixen. Bé, seguim perquè els joves de Montornès encara estan a temps d'apuntar-se a les activitats de l'estiu jove. Entre la programació hi han sortides i també un taller a diferents àmbits que podeu consultar a joventut.montornès.cat. A més, gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona, enguany el Centre Juvenil Espúnic obrirà a les tardes del mes d'agost perquè el jovent pugui trobar-s'hi, Per exemple, per jugar a jocs de taula. Allò estarà obert i hi haurà algun responsable, però la gent podrà, el jovent podrà anar, no hi hauran activitats, però podran gaudir d'aquest espai, que a més, doncs ja sabeu que s'està fresquet i això també compta. Escoltem a la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa.
2: Tenim la fortuna que amb aquesta subvenció també podem gaudir de poder obrir l'Espugnic pels adolescents i els joves de Montornès durant les tardes. D'aquesta manera no només generem aquest espai, no, de pertinença en el municipi on el jovent se senti segur, sinó també amb les temperatures que moltes vegades tenim a l'estiu, tenim un refugi climàtic i d'aquesta manera doncs, ens assegurem que el jovent pugui passar una estona agradable per les tardes. Estarà disponible tot el material que tenim a l'Espugnic, comptarem amb monitors que es faran càrrec de dinamitzar aquestes tardes i fer l'acompanyament de la mateixa manera que es fa des del Departament de Joventut amb els dinamitzadors durant tot l'any, doncs poder també tancar aquest cercle estiuenc amb aquesta proposta.
0: És important perquè el termini de preinscripció Joves de Montornès per a aquestes activitats finalitza el 2 de juny. L'endemà es realitza el sorteig del qual sortirà un número de tall per l'adjudicació de les places. Feu, ompliu les vostres butlletes d'allò que us agradi, a veure si hi ha sort i podeu fer moltes activitats durant l'estiu. Ja sabeu que avui es commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. A Montornès es faran diverses activitats. La primera d'elles serà la lectura del manifest institucional a 9:45 del matí als Jardins Natividad Llarza Planas i des d'enllà es donarà inici a una caminada guiada fins a la Font de Santa Caterina. Per tancar el dia, a les 7 de la tarda, a la plaça Joan Miró, es presentarà la campanya municipal Dones i Esports. Seguidament, la fisioterapeuta del CAP de Montornès, la Laura Noguera, dinamitzarà una activitat per posar en pràctica exercicis de baixa intensitat i també compartir consells d'estil de vida saludable. La campanya s'ha treballat amb veïnes de Montornès de diferents edats i procedències a través de dos tallers. Amb aquesta imatge es volen crear referents propers de la ciutadania. Així ens ho explicarà avui la José Gómez, que és tècnica de feminisme i diversitats i que escoltarem avui a les mañanes de Ràdio Montornès. Doncs ja sabeu, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que ha començat aquest matí allà davant de l'Ajuntament i que doncs, es presentarà el programa cap a les 7 de la tarda a la plaça Joan Miró. I també vull recordar que hi ha un total de 8 joves que han participat en una formació que és transversal, que està orientada a millorar les seves competències professionals i facilitar la seva inserció laboral. La proposta compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona. Recentment, el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç ha promogut un curs adreçat als joves que estan inscrites a la bossa de treball de l'Ajuntament. I avui també escoltarem a la Àngels Rial amb la seva secció amb les ofertes laborals. Ella ens posarà al dia. Us haig de dir que avui, atenció, és el dia mundial, avui és 28, del joc. I jugar és una activitat creativa que generalment s'associa a la infància, encara que el joc és important en totes les etapes de la vida del ésser humà. És per això que cada 28 de maig se celebra tradicionalment el Dia Internacional del Joc des del 99. I per tant, el joc com tal, doncs l'hem de rebre amb total normalitat i gaudir-lo, sobretot a les edats més primerenques. I com dèiem a l'inici, avui és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, cada 28 de maig de cada any, amb l'objectiu de conscienciar i fer front a diferents malalties i patiments de les dones, que en molts casos podem prevenir. Per això va sorgir aquest dia, el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, i que té origen a l'any 87 i que doncs va passar en una assemblea de dones que es va portar a terme un dia com el d'avui a la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Sexuals i Reproductius. Doncs avui se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. També és el Dia Mundial del Càncer de Sang, el Dia Mundial de la Fam, el Dia Internacional de l'Hamburguesa, el Dia Internacional de la Higiene Menstrual, el Dia Mundial del Gos Sense Raça i el Dia Nacional de la Nutrició. Tot això se celebra avui. I avui és Sant Germán i Sant Emilio. Felicitats a tots, a totes, que tingueu un dia meravellós. Si coneixeu algun Germán o coneixeu algun Emilio, doncs ara és el moment de felicitar-los. I anem directament també, si us ve de gust, a recordar algunes persones que avui celebren el seu aniversari. Abel Navarro, felicitats. Javier Román, felicitats. Francisca Garnica, felicitats. Mario, felicitats. Agus, felicitats. Belisca, Octavian, felicitats. I Sònia Mejías, felicitats a tots i a totes, que tingueu un dia meravellós i que tingueu un matí i un dia, doncs, esplèndid. Nosaltres comencem, com sempre ho fem, amb una mica de música, que és lo que toca, i si el sol no regresa, que no és el caso, no serà perquè nosotros lo solicitemos, porque nos gustan los rayos de sol, nos gusta el sol y nos gusta también la quinta estación. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca. Benvinguts i benvingudes a les mañanas de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem a repassar el contingut avui. Ja sabeu que cap a finals de mes arriba a les mañanes la tècnica de normalització lingüística, la Reyes Barragán, i la tenim aquí amb nosaltres. De seguida l'escoltareu. Ens porta temes de llengua, qüestionaris i també propostes sobre el Montornès viu. A més, avui dijous tenim dues tècniques. La tècnica d'inserció laboral, l'Àngels Rial, amb ella parlem d'ofertes laborals, i la tercera tècnica que tenim avui a les mañanes és la José Gómez. Ella és la tècnica de feminismes i diversitats i ens parla de la presentació de la campanya Dones i Esport. Acabarem parlant de cinema, d'estrenes i de novetats. Tot això avui aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. I és el torn de la Noelia García. Noelia, molt bon dia.
7: Bon dia. Avui pugen notablement les temperatures i serà un dia de calor. Els termòmetres pugen especialment a zones de l'interior, on es podran arribar a superar els 36 graus, temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Màximes de 37 graus a Manresa i a Rubí, 36 a Sabadell i a Vic, 35 a Igualada, 32 graus a Barcelona, 30 a Mataró i 28 graus a Vilanova i la Geltrú. Avui dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. A la tarda al Prepirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Pardos. La trobareu al carrer Palau d'Ametlla 17 a Montornès del Vallès. Recordeu que per qualsevol emergència teniu el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93 572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Las mañanas de Radio Montornès.
5: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.

0: Com ens agrada aquesta sintonia i això vol dir que ja tenim per aquí a la tècnica de normalització lingüística. Ella és la Reyes Barragán. Qui no coneix la Reyes Barragán?
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Benvinguda.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Doncs avui un mes més que ens trobem justament per parlar de tot allò que té que veure amb la teva... amb la nostra, perquè al final és la nostra llengua, no? Però de tot allò que es fa, perquè ens portes temes del qüestionari, ens portes una mica de Montornès viu, també suposo que parlaràs dels teus alumnes, sí?
1: Sí, parlem de tot una mica.
0: Doncs va, comencem.
1: Comencem. La primera cosa és que aquest mes sortirà, no sé si ha sortit ja, el Montornès viu.
0: Ja ha sortit, ja el tenim aquí.
1: Ja el tenim, sí. Doncs. Llavors, com sabeu, i si no ho sabeu, doncs ho recordo ara jo, hi ha una pàgina, una mica més de mitja pàgina, que és de l'Oficina de Català i que es titula Una de Català, si us plau. D'acord? Llavors, aquest mes, en l'Una de Català, si us plau, hi ha... com sempre, una part de recomanació i una part de, relacionada amb la llengua, que es diu Millorem el català. No? En la recomanació, el que demano en aquesta ocasió és que la gent faci una reflexió, una reflexió sobre la llengua. A veure, fins ara teníem la Queta, que al final del seu programa feia unes reflexions, recomanacions i consells per fer servir més el català, i com que no tenim la Queta, jo en aquest número he fet un apunt de reflexió. Perquè no sé si ens hem aturat mai a pensar en la importància que té la llengua amb què iniciem les comunicacions. Segons la llengua amb què iniciem les comunicacions, l'altra persona es veu la possibilitat d'adreçar-se a nosaltres en aquella llengua en què hem obert la comunicació. Si obro la comunicació en català, aquella persona que segurament sap català o que potser l'està estudiant, té l'oportunitat de parlar-lo amb nosaltres, no? I faig una mica de reflexió sobre això, perquè des del Consorci es proposen, aquí n'hem fet de tallers, uns tallers de sensibilització, que no són altra cosa que ajudar les persones a reflexionar una mica sobre l'ús que fan de la llengua. Una persona que s'hi dedica, com puc ser jo, o un professor d'institut de llengua i literatura, sí que reflexiona sobre la llengua, però la gent no reflexiona sobre l'ús. La gent es comunica i prou, no? Llavors, de vegades és interessant fer-nos pensar, que algú ens faci pensar i reflexionar sobre el fet que la llengua l'ensenya qui la parla. Vull dir que no és només una cosa nostra, dels professors de català, és una cosa de tothom, sobretot de la gent, especialment molt de la gent que està de cara al públic i que està donant exemple, no? Gent de l'ensenyament, del lleure, de l'esport, del comerç, de l'administració, de l'àmbit sanitari, dels mitjans de comunicació. Doncs parlo sobre això, sobre la reflexió de quina llengua utilitzem d'inici, per comunicar-nos d'inici, perquè adreçar-nos d'entrada en català amb algú obre la porta a la comunicació amb aquesta llengua. I el que és important per a nosaltres ara, els que ens dediquem a la llengua, és fer visible el català. I fer-lo visible és facilitar l'aprenentatge a tota la gent que ve nova a casa nostra. No hem d'amagar la llengua. Si els hi amaguem, si sempre els protegim contra la llengua, perquè hi ha pobrets que no ens entendran, si sempre els protegim, fem aquesta barrera, no els deixem entrar mai. Comunicar a la llengua és... garantir que aquestes persones la puguin aprendre i la puguin valorar i la puguin estimar. I això és aquesta reflexió que faig en el Montornès viu d'aquest mes. I l'altra part de la pàgina dedicada a l'Oficina de Català del Montornès viu va de futbol.
0: Ah, de futbol?
1: Ah, sí, va de futbol, perquè el mes de maig és un mes que sempre hi ha la final de la Lliga de Campions, que ja hem tingut la final de les dones femenina, que han guanyat les noies, i aquest cap de setmana hi ha la final masculina. I com que el mes de maig és un mes de futbol, doncs el que proposo és a la gent que descobreixi el vocabulari de futbol, perquè el Termcat, junt amb la Federació Catalana de Futbol, ja fa molts anys que va elaborar un diccionari de futbol. I és a l'abast de tothom, accés lliure, a la pàgina del Termcat, que és el centre de terminologia, hi ha una pestanya on diu diccionaris, desplegues, busques esports, i en esports hi ha diccionaris de molts esports, i un és el futbol. I allà descobriran com ja àrbitre no només existeix en masculí, sinó que també hi ha àrbitre en femení, no? Àrbitre masculí acabat amb E, àrbitre femení acabat amb A, o la meravella del significat de paraules com barret, finta o gardela, que em sembla meravellós, no? No sé si tu tens idea què és fer un barret, o fer una finta, o fer una gardela. A mi, jo, com que a casa meva som futboleros, sí que és un driblatge, sé que és una finta, que és una gardela. Un barret és un driblatge, que driblar equivale a esquivar l'adversari, driblar, no? És la paraula té...
0: Driblar.
1: Fer un driblatge és això, fer un barret al contrincant, no? Passar la pilota per sobre, això és fer el barret. Fer una finta és el moviment ràpid que fa l'esportista amb l'intenció d'enganyar. Jo faig veure que tiro cap a la dreta, però en realitat tiraré cap a l'esquerra. Això és una finta. I una gardela, que m'encanta aquest nom, fantàstic, és un xut fortíssim en direcció a porteria.
0: I es diu?
1: Quina gardela!
0: Gardela.
1: Jo recordo molt les transmissions del Puyal, de Josep Maria Puyal, que va fer molt d'aquest vocabulari, se'l va acabar inventant ell per la ràdio, per les transmissions, perquè les primeres transmissions en català van ser del Puyal, i el Joaquim Maria Puyal. I això, si algú vol investigar més sobre el vocabulari de futbol, és tan fàcil com anar a l'ordinador o des del mòbil i anar a la pàgina del TERMCAT, del Centre de Terminologia, desplegar diccionaris i buscar el català. I bé, en el Montornès Viu veureu que la foto que hem posat és de les jugadores del Barça. D'acord?
0: Aquesta terminologia és igual per al handball o per al bàsquet, pregunto.
1: Jo crec que en algunes coses potser sí i en altres no.
0: Sí, perquè finta, però, per exemple, s'utilitza, no?
1: Segurament. En els diccionaris que té el TERMCAT desplegues esports i en esports n'hi ha molts. Jo ara suposo que bàsquet també hi deu ser, perquè és un esport molt viu aquí. Bé, això pel que fa a Montornès Viu. Pel que fa a un cop de mà, que és el qüestionari que jo he estat... repartint pel món per les xarxes i per correu. En aquesta ocasió la Mildred, que és la noia que estrangera que estudia català i que ens descobreix una paraula per fer-la servir, proposa recuperar el gosar, que és sinònim d'atrevir-se. No goso fer una cosa, no m'atreveixo. Jo penso que ja ella l'ha recuperat ara, però jo d'aquesta paraula ja n'he parlat.
0: Sí.
1: Ja n'he parlat. Després també, tu què diries? Habitatge o vivenda?
0: Habitatge.
1: Què et sona? Va. Doncs resulta que clar, vivenda no és adequat i es fa servir moltíssim.
0: És castellanisme?
1: Sí, suposo que sí, que és un castellanisme. És una forma molt estesa, però no és adequada. L'adequada és habitatge.
0: Habitatge.
1: Va. I tu com diries? Derribar un avión, derribar una casa o derretir un helado? Derribar un avión, en català, què diries?
0: Uf. No ho sé.
1: Derribar un avió seria abatre o fer caure o tirar a terra. Fer caure a terra. Abatre.
0: Abatre.
1: Derribar una casa seria enderrocar, demolir, derruir,
0: enrunar...
1: També si cau sola seria esfondrar-se, ensorrar-se, ha caigut una casa. I derretir un helado?
0: Ni idea.
1: No és derretir-se, eh?
0: No.
1: És desfer-se o fondre's. Se m'ha desfet l'helat, se m'ha desfet el gelat o se m'ha fos el gelat. Bé, en fi, més coses. També el qüestionari parla d'anglicismes i parla concretament d'una paraula que jo faig servir molt aquí, que jo la faig servir en català, però que molta gent la fa servir en anglès, que és playlist. Com en dic jo de playlist?
0: Com en dius?
1: Jo la faig servir molt quan parlo de les llistes de reproducció.
0: Les llistes de música,
1: llistes
0: clar.
1: Llistes de reproducció. Hi ha molts anglicismes, tenim un ús excessiu d'anglicismes. Hem de començar a posar-hi remei amb això,
0: clar.
1: Perquè entre fake news, brainstormings i full, doncs, per exemple, jo és que el bar està full, vaig a full de feina. A veure, que el bar està full vol
0: a
1: dir
0: tope,
1: que està
0: a tope,
1: que està,
0: no?
1: Que està ple, que o que el bar ple. Està o que estic sobrepassat de feina. Intentem fer servir les fake news, són notícies falses.
0: Clar.
1: Un brainstorming, que costa molt de dir, és una pluja d'idees, per favor, no? Hi ha moltes paraules, molts anglicismes, també hi ha anglicismes que ja estan incorporats, perquè tothom sap que és un pàrquing, no? O que és el màrqueting. Aquestes són paraules que sí que han passat.
0: Ja estan,
1: però perquè no tenien el seu equivalent. perquè equivalent exacte d'això, perquè sí que tenim garatge, perquè el parc, però el pàrquing no és un garatge, és una plaça en un garatge. Saps? Hi ha coses que fan, hi ha arguments que fan que un anglicisme passi a la llengua, però
0: no tots.
1: Si teni, no tots han de passar. Quan no, el term cat el que fa bàsicament, ara em fico allà on no em demanen, però sé que bàsicament, crec que bàsicament el que fan és, si la paraula, ja tenim una paraula que vol dir exactament el mateix en el nostre idioma, no necessitem una paraula de fora. En canvi, si aquella paraula de fora ens explica una realitat, alguna cosa que la nostra llengua no té, sí que agafem aquella paraula i la catalanitzem, perquè parking, sabeu que ja no s'escriu amb cada quilo, s'escriu amb Q, no? O marketing també s'escriu amb Q, perquè ja estan adaptades
0: al català,
1: d'acord? Bé, i què més? Ah, m'havia apuntat aquí...
0: Quantes coses
1: avui? M'havia apuntat aquí l'expressió de recibo. No és de recibo hacer esto, no és de... Clar, que en català no és traduïble a de rebut. Diem que una cosa... Ens hem de fixar en el context, però una cosa que no és de recibo és que és inadmissible, o que no és admissible, o que no és just, o això no pot ser. És una de les coses que surt. I m'agradaria acabar aquesta part de llengua amb frases fetes, que tu ja saps que jo sou molt amant de les frases fetes, m'encanten
0: sí.
1: Les frases fetes, perquè ens expliquen la realitat d'una manera molt, molt divertida, no? I resulta...
0: I et fan pensar.
1: I et fan pensar. Quan en castellà diem que tenim memòria de pez, en català encara tenim una memòria més petita, perquè se'n diu que tenim memòria, s'ha de dir memòria de mosquit, que encara no s'ha dit un peix. I si jo et dic una expressió, a veure si saps quina seria l'equivalent en castellà. Si jo dic, al lloc de la guineu, qui se n'alça ja no hi seu. Què serà això en castellà? Quin fa Sevilla per dir su silla?
0: A veure, torna.
1: Al lloc de la guineu, qui se n'alça ja no hi seu. Perquè si t'has aixecat ja no hi podràs seure. És boníssim aquesta. I en castellà com seria qui matina fa farina?
0: A qui en madruga Dios
1: le ajuda. Sí, senyora, molt bé. A mi qui matina fa farina em té el cor robat.
0: Sí. Va.
1: I tal faràs, tal trobaràs? Què seria en castellà? És que avui he fet el joc al revés.
0: Sí.
1: Què seria en castellà? Te'l faràs, te'l trobaràs. Ai, d'on les dan les tomen.
0: Ah.
1: O, quien siempre a viento recoge tempestades. A mi les frases fetes tant en castellà com en català m'apassionen, perquè és una manera... una manera metafòrica i molt, molt visual de descriure la realitat, no? O un sentiment, no? Perquè aquest tal faràs, tal trobaràs, em sembla, o quien siembra viento recoge tempestades, em sembla fantàstic, no? I bé, això pel que fa...
0: Qui matina
1: fa farina. Ho trobo preciós, no?
0: Sí.
1: I què més? Què més teníem a la llista fantàstica aquesta que hem fet? Ah, sí! Comentar que tindrem tertúlia, la darrera tertúlia la tenim el 17 de juny.
0: Sí.
1: Va? Serà possiblement una tertúlia especial, perquè és l'última tertúlia del curs, i animo a tothom a venir, encara que no hagi vingut mai a la tertúlia. Sempre estem a punt per xerrar i per trobar-nos, per conèixer gent, i seria una manera de conèixer persones, i ja els emplaçaria pel primer trimestre.
0: Però on
1: vinent.
0: Passa aquesta tertúlia?
1: La tertúlia al Casal de Cultura, a la Sala Rimogent, a 6:15, el dimecres 17 de juny. Havia de ser el 10, però el 10 tinc un compromís i no sé si podré arribar-hi, i l'he canviada al 17. I sí que el mes passat la tertúlia no va ser al Casal, va ser aquí, a Can Saurina, a la sala d'exposicions, perquè fins al dia 23 hi va haver una exposició sobre els deportats.
0: Sí.
1: Als camps nazis, i vam fer la tertúlia allà i sobre aquest tema. I va ser molt interessant, perquè tot i ser complicat el tema per la gent que no parla habitualment en català...
0: I el vocabulari, clar.
1: El vocabulari, sí que llegint els plafons, i es va acabar comentant en la duresa dels camps de nazis, en les conseqüències de la guerra i la postguerra. Tothom podia explicar alguna anècdota o alguna cosa de la família... que recordava que li havien explicat o
0: clar.
1: Que havien... Vull dir que va ser una tertúlia molt interessant I bé, jo no sé de què parlarem el dia 17, ai, perdó, sí, el dia 17, dimecres 17 de juny a 17:45 al Casal de Cultura, però com que serà una tertúlia especial perquè és l'última del curs i l'última del trimestre abans d'anar-nos de vacances ja a tothom, doncs segur que serà especial i animo la gent a venir i a participar-hi, tant si ja han participat en altres ocasions com si és la primera vegada, d'acord?
0: Perfecte.
1: Després, què més tenia apuntat aquí? Ah, sí. Els cursos s'acaben ara ja, el 18 de juliol, just, val? Igual més o menys com els nens de l'escola,
0: sí. Abans de Sant Joan.
1: Calendari escolar, abans de Sant Joan. I hi haurà uns cursos intensius al juliol a Granollers i a Mollet, d'acord? Que seran durant tot el mes de juliol, en un mes
0: faran tot.
1: Es fan el que es fa en un mes, es fa el que es faria en 3 mesos. Llavors les classes són cada dia.
0: I amb deures.
1: Alguns, sí, i amb deures. En uns cursos són de dilluns a dijous i en alguns altres de dilluns a divendres. Mm-hmm. Hi ha alguns que acaben el 22 de juliol i alguns altres que acaben el 28. Per això aquesta diferència, que uns tinguin classe divendres i uns tinguin classe només fins dijous. I la inscripció per a aquests cursos serà a final de juny. O sigui, la inscripció és el 30 de juny i l'1 de juliol i els cursos comencen l'endemà, el dia 2. Per això la gent que estigui atenta, que si algú té molt d'interès que vingui a parlar amb mi a l'oficina de català, o que m'enviï un correu o que em truqui per telèfon, però són cursos on has d'estar disponible per anar cada dia a classe.
0: Clar, que són presencials.
1: Són presencials, d'acord? Mm-hmm. I bé, avisar això, jo ja aniré recordant, no sé quin dia he de tornar a venir al juny, quin dia em toca venir, no sé què és, no sé si ja serà...
0: Serà 25, 26?
1: Serà 25 de juny, doncs tornaré a recordar-ho, això, el dia 25 de juny, ho tornaré a recordar. I què més? En relació amb els cursos, comentaré una cosa molt interessant que va sí. passar... dimarts, que és que amb els alumnes del bàsic 1, que són gent, hi ha alumnes que són arribats de fa molt poc, molts no han vist mai ni la festa major ni res, perquè fan poder 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos que han arribat, i vam fer una visita al local de Diables, va venir el Ramon Altimira, i vam fer una explicació molt bàsica, primer amb un PowerPoint que va preparar el Ramon amb molt d'amor, amb fotos i amb el vocabulari més bàsic de correfoc, diable, forca, i amb totes les imatges, i després vam anar al local i vam poder tocar les coses, vam veure el ceballot, el drac petit, ho vam poder veure tot, i és molt important... el contacte dels alumnes amb les tradicions d'aquí, perquè és com una invitació a tu també formes part, això també és per tu.
0: Clar.
1: I si vols ser diable també molts els alumnes, això va tenir una feina prèvia, els alumnes van haver de preparar-se què li preguntarien al Ramon, no? Per practicar els interrogatius, què preguntarien, què cal fer per ser diable, qui fa la roba, van fer moltes preguntes i el Ramon pacientment les va responent totes, sí. I van estar molt contents, va ser una molt bona experiència. El Ramon al final de la trobada els va encendre una carretilla i va fer 4 salts per allà al pati, i clar, per molts era absolutament desconegut.
0: Clar.
1: Perquè o en els seus països això no passa, o el que hi ha de l'activitat de foc que hi ha en els seus països són els focs d'artifici, no això, o tirar petards, però això els ha sorprendre molt que la gent ballés
0: dins,
1: a sota, junt amb els diables, no? I va ser molt interessant, i mira, doncs això és maco i penso que és bo, perquè també és convidar-los i dir, això, si tu vols participar, si vols formar part d'aquesta entitat, doncs està oberta, i formar part de les entitats també és obrir la porta al català.
0: Clar.
1: Perquè trobaràs gent que t'ajudarà amb la llengua, que parlaràs català. Jo sempre ho dic, jo si quan era petita no m'hagués incorporat a una entitat cultural, jo potser no parlaria català o no hagués acabat fent de professora de català, perquè tot el meu cercle familiar, d'amistats, a l'escola, jo, tot era en castellà. I les entitats culturals tenen això. Clar, la cultura popular té això, que t'apropen a la cultura i la cultura, i t'apropen a la llengua.
0: No, i aquesta manera tan...
1: I és una manera lúdica, divertida, visual...
0: Tàctica, sí, d'experimentar, a mi, sí, em sembla brutal.
1: Sí, sí, sí, sí. Van poder sospesar si la forca pesava o no pesava, perquè l'aparença és que ha de pesar molt, no? I després resulta que el mànec és de fusta, no sé, o veure les dimensions del drac i com una persona s'ha de ficar a sota. Va ser molt interessant i van estar molt contents. Sí, sí.
0: És molt maco, és molt
1: maco.
0: Molt
1: bé, i què més? Quantes coses! Ja acabem. No dona temps de més. Tenia més coses, eh?
0: Ja, i les cançons i tot.
1: Les cançons. Bueno, jo demano a la gent que escolti el programa de la Gabriela, que és un programa nou que hi ha aquí, sí, perquè hi participo en el programa el dissabte.
0: En propòsit.
1: Està gravat,
0: ja. En propòsit, històries com propòsit.
1: Sortirà dissabte, sí, i parlo de la llengua i d'aquestes coses, i també em coneixeran una mica més a mi, perquè va acabar sent una entrevista molt íntima. I porto una cançó que fem a classe, que la trobo molt divertida.
0: Sí.
1: I que als alumnes se'ls va agradar molt, que és Vull estar amb tu, turutú. No sé si la posem i acabem amb això.
0: Sí, em sembla
1: molt
0: bé.
1: Molt bé, perfecte.
0: A més és molt maca. Reyes, com sempre, moltes gràcies, un plaer.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I fins al juny.
1: Fins al juny.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
4: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
3: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafoll-Juntall, que encara ara afecta la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat als 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
5: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Si sou veïns o veïnes de Montornès i esteu en situació d'atur o voleu millorar les vostres condicions d'ocupabilitat, ja sabeu que podeu trucar a la porta del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, que està a l'Ajuntament. Allà us donaran assessorament i suport interessant justament si esteu en aquesta situació de buscar feina o millorar la que teniu. Avui hem convidat a la tècnica d'intermediació laboral de la Bossa de Treball, l'Àngel Rial, i com cada setmana, una sí, una no, cada 15 dies, i és amb nosaltres i ens porta alguna oferta laboral. Àngels, bon dia i benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Doncs ja sabeu, anem directament amb el contingut de la secció i sempre és interessant saber quines ofertes ens portes avui, Àngels.
1: Sí, doncs vinga, comencem per la primera. És una empresa del municipi especialitzada en la instal·lació i el manteniment de revestiments refractaris i aïllants industrials. En aquest cas, busca un tècnic comercial per fer tasques com detecció d'oportunitats en

en entorn comercial industrial i coneixements d'informàtica avançat amb eines ofimàtiques, com també coneixements d'AutoCAD a nivell de lectura i interpretació de plànols, i valoraran experiència amb eines de càlcul tèrmic o software tècnic similar. La retribució en aquest cas ens diuen que és un salari competitiu més variable per resultats. Altres dades d'interès que ens diu l'empresa també és que és un projecte amb alt potencial de creixement, que tindrà participació en estratègia comercial i suport tècnic intern. Molt valorable que tingui una xarxa de contactes amb biomassa, energia i incineració i experiència amb enginyeries o fabricants d'equips. Mentalitat orientada a resultats i a llarg termini.

0: Després d'aquest comercial, anem amb una segona oferta laboral.
1: Sí. En aquest cas, una empresa de serveis busca netejador o netejadora per treballar a Henkel, fer tasques de neteja d'àrees de producció, i és imprescindible que parli i entengui el castellà de forma fluida. Bueno, desitjable el català també, eh? Requisits: experiència en neteja industrial, i la jornada que ha de fer de treball és 35 hores, 40 setmanals, més o menys, eh? Els contractes són de substitució de 3 o 4 mesos.
0: Una altra oferta...
1: Sí, en aquest cas, una empresa de venda, muntatge i reparació de bombes per diferents processos de fabricació busca un ajudant de magatzem i mecànic per fer tasques d'ajudant de serveis administratius per taller mecànic i assistències fora de l'empresa. Els requisits: formació professional de mecànica i la retribució al salari mínim, jornada completa amb contracte indefinit.
0: Més ofertes?
1: Sí, en aquest cas un centre especial de treball cerca operari de manipulats per fer tasques de manipulació i ubicació correcta del producte, verificació de la correcta ubicació, realització de controls de qualitat, comunicació i registres d'incidències de qualitat, neteja i manteniment del lloc de treball i gestió dels residus generats. L'horari intensiu, matins, jornada completa, i la retribució 1.221 euros bruts per 14 pagues. Requisits: permís de conduir bé i cotxe propi, 6 mesos d'experiència, i com que és un centre especial de treball, però que treballarà amb una empresa d'aquí del municipi, ha de tenir, doncs, un certificat de discapacitat major del 33%.
0: Doncs, després de les ofertes laborals, anem amb aquella part de formació.
1: Sí, pel 17 de juny tenim previst de fer el curs d'Assagem l'entrevista de feina actual, tant la presencial com la virtual. El contingut d'aquest curs és conèixer quins models d'entrevista hi ha, diferenciar entre l'entrevista curricular i l'entrevista per competències, aprendre a afrontar l'entrevista telefònica, virtual i presencial, saber preparar l'entrevista abans i fer el seguiment després, i treballar les competències per afrontar amb seguretat l'entrevista. Es durà a terme el 17 de juny aquest curs, és d'una durada de 4 hores, de 9:30 del matí a 1:30 del migdia, i el lloc de realització el farem, com sempre, al Casal de Cultura.
0: Altres formacions de treball orientat als barris, no? També?
1: Sí, des de Treball als Barris també us recordem que la gent que viu a Montornès Nord, majoritàriament està dirigit a ells aquesta formació, poden participar en el curs de jardineria i horticultura, que ja ha començat però s'hi poden afegir, i continuarà també per al setembre vinent, eh? I el de català i món laboral, que també el anem fent durant tot l'any, d'acord? En aquests dos cursos, tot i que és prioritari per la gent que viu a Montornès Nord, també hi poden participar persones del centre, eh? Després també recordar-vos que les persones interessades en renovar el carnet de carretoner o fer-lo de nou també es poden dirigir a la borsa de treball, perquè, bueno, en breu començarem a fer els cursos de carretoner. I també a finals de maig, segurament, a finals de maig, vindrà l'empresa Sorli a fer la sessió de reclutament, val? Que ja ho vam fer una vegada, i és perquè busquen personal per treballar al supermercat de la zona del Vallès.

0: Vallès Oriental. Llavors, si ets una persona amb ganes de treballar comunicativa, amb capacitat d'ajudar i amb nocions de llengua catalana, l'empresa vindrà a escoltar la teva candidatura i totes les persones que us vulgueu professionalitzar en carnisseria, xarcuteria o peixateria, l'empresa també ofereix formació d'això.
1: Interessant.
0: Val? Per tant, també, si voleu participar en aquesta sessió de reclutament, poseu-vos en contacte amb nosaltres ja, perquè bueno, les places són limitades i ja us anirem fent inscripció.
1: Important saber a on o de quina manera ens hem de dirigir, a la bossa de treball, no? Com ens posem en contacte amb aquest departament, Àngels?
0: Si podeu venir de manera presencial, en aquest cas a l'oficina del centre, al carrer Sant Isidre, 11-13, de 9 a 2. Val? O també podeu contactar amb nosaltres de manera telefònica. El telèfon de contacte és el 93 566 7004. També podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament, el 93 572 1170, i clicar a l'extensió de la borsa de treball. Val? També podeu contactar a través de la web municipal, on trobareu el formulari d'ocupació. Val? Allà també podeu posar el que necessiteu de nosaltres i us contestarem en breu. I, bueno, ja ho he dit, telèfon presencial i a través d'internet pel formulari de la web de l'Ajuntament. Val? Tot això, doncs, de dilluns a divendres, l'atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 2.
1: De 9 a 2. Hem de demanar cita prèvia?
0: Sí. Bueno, no, cita prèvia no, eh? O sigui, ja trucant ja els hi donarem la cita, eh? No han d'entrar a la web i fer cita prèvia, no. Han d'entrar a la web, en tot cas, al nostre apartat, d'ocupació, i allà hi ha un formulari, però cita prèvia no. No cal.
1: Molt bé. Doncs ja sabeu, si esteu pensant en trobar feina o us interessa alguna de les ofertes o formacions que ens ha portat avui l'Àngels Rial, tècnica d'intermediació laboral, a la bossa de treball, ja sabeu, poseu-vos en contacte amb ella. Gràcies, Àngels, i fins aviat.
0: Fins aviat.

0: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Avui, dijous, tenim la presentació de la campanya Dones i Esports. Concretament, es farà a Montornès. Hem trucat a la tècnica de Feminismes i Diversitats, la José Gómez, ja la coneixeu, i ens farà una prèvia de tota aquesta campanya de Dones i Esports. Sabeu que l'Ajuntament presenta aquesta campanya per incentivar l'esport en dones en totes les edats. Seguidament, doncs, faran també allà, in situ, a la Joan Miró, alguns exercicis de baixa intensitat. Però de tot això volem parlar amb la José. José, molt bon dia i benvinguda de nou a les mañanes. Bon dia.
5: Hola, bon dia, Núria. Moltes gràcies per trucar-me.
4: Doncs parlem una mica de dones i esports i aquesta campanya i aquesta presentació dins del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones.
5: Sí, doncs mira, aquesta campanya, com tu ben dius, es presenta avui, que és el Dia d'Acció per la Salut de les Dones. Llavors, està emmarcada dintre d'aquesta programació que es fa des de l'Ajuntament, no?, vinculada a diverses activitats. I avui el que fem, volem convidar una mica la ciutadania que vingui a la Joan Miró, avui a les 7 de la tarda, perquè coneixerà una mica tot un procés que portem fent ja des de l'any passat participatiu, on van convidar dones de Montornès, vinculades a l'esport, vinculades a entitats esportives, a fer com, bueno, unes trobades perquè una mica ens expliquessin, no?, què significava per elles l'esport, perquè sabíem que volíem fer aquesta campanya, com tu deies, per incentivar l'esport, per també per parlar de l'activitat física com, no?, com una part de benestar de les dones, de una part també de comunitat, perquè, bueno, no? Llavors, no, volíem fer una campanya, però no teníem molt clar el lema o com, no?, com enfocar-la. I vam pensar, doncs preguntem a les dones de Montornès. Llavors, hem tingut l'acompanyament també d'una entitat que es diu Clara Comunicació, que ens ha fet aquest acompanyament, i ens vam fer dos tallers, no?, amb aquestes dones, i del resultat d'aquests tallers és, diguéssim, que ha sortit una mica l'objectiu i cap a on enfoquem aquesta campanya. Llavors, no puc dir molt perquè això, la campanya es presenta avui i una mica els lemes estan vinculats amb aquestes idees que han sortit de la campanya, dels tallers, que tenen molt a veure amb això, amb practicar l'esport i l'activitat física com una part de benestar personal. L'esport, també el que ens han dit les dones, és que els ajuda també a crear vincles, a crear xarxes, a compartir espais, no? La pràctica de l'esport des d'una vessant més comunitària, no tan individual, que també està, eh? Però ens volíem centrar en això, una mica no parlant només de l'esport com a competició, no?, de la part esportiva competitiva, sinó també d'un espai propi molt de les dones, sobretot a partir d'una determinada edat, encara que han participat dones de totes les edats. Llavors teníem aquesta idea com de comunitat. I en aquesta idea és una mica el lema d'aquesta campanya Dones i Esport, que avui ho presentem, que va molt vinculat a la paraula juntes, no? O sigui, una mica el que ens han dit les dones de Montornès és que aquesta paraula reflecteix molt bé el que senten elles quan fan esport. Llavors, la campanya està formada per unes imatges i les imatges és, bueno, les dones que surten són dones de Montornès. Bueno, les que van participar a la campanya, hem buscat també que siguin dones diverses, de diverses edats, diverses orígens, i una mica la imatge pretén com transmetre què significa l'esport per a aquestes dones en funció també dels lemes o d'aquesta part més de comunitat. Llavors, uh-huh. avui fem la presentació, per fer el que presentem, diguéssim, és la imatge de la campanya, que després ja farem més endavant tota una sèrie d'activitats com per donar-la a conèixer, o sigui, però l'important és que són dones de Montornès que surten a aquesta campanya, són veïnes del municipi, i avui per presentar-la doncs també farem una taula rodona conversa amb algunes de les dones que han participat. Algunes surten als cartells, altres no, han participat als tallers, perquè això també van preguntar qui volia sortir, qui no volia sortir. I llavors avui farem una conversa perquè també ens expliquin què ha suposat per elles la campanya i què, bueno, i què significa l'esport per elles a la seva vida. Perquè com tu deies, també un dels objectius també és com que hi hagi referents, no?, de dones que practiquen esport, que l'esport no ha de ser, no?, practicar esport a nivell competitiu, sinó també a un nivell, doncs això, més de comunitat, més d'un espai, més d'autocura de les dones, no? Moltes ens deien això, que era com el seu espai, com el seu moment, com una estona, no?, quan queden per practicar esport, o a vegades per sortir a caminar, doncs que, bueno, s'obliden de... És un espai uh-huh. com de... Això, de desconnexió d'altres coses. O sigui, de desconnexió, però de connexió amb unes altres. Llavors, una mica, amb tot això que va sortir als tallers, hem creat la campanya i, bueno, doncs la uh-huh. volem compartir. I després la campanya també té la idea de poder fer algunes activitats més endavant. Avui fem la presentació i això, convidar a la ciutadania que vingui, que conegui aquestes dones, que són veïnes del municipi.
4: Això t'anava a dir, que no fa falta sí. que hagin participat en els tallers, no, sinó la gent que ens pugui estar escoltant ara mateix, aquella dona sí. que està a casa fent les seves sí. coses, sí. doncs si ens està escoltant i vol anar aquesta tarda a la Joan Miró, es pot apropar,
5: sí.
4: no?
5: Clar, sí, és un acte obert i a més, com tu deies, després fem també des del CAP, la fisioterapeuta del CAP farà com una mica de posar en pràctica això que diem de l'esport o l'activitat física, no?
4: És de baixa intensitat, sí.
5: Sí, és un benestar. No fa falta ser una dona que fa competició, és a dir, a un nivell molt senzill podem fer aquesta activitat física i tot el que, diguéssim, el que ens suposa de benestar i de, no?, per uh-huh. estar bé amb una mateixa i també amb la comunitat. Llavors, una mica, la idea era aquesta, saps? És com, bueno, fem la presentació, a més, ens anava molt, o sigui, va molt en la línia de tot el que té a veure amb la salut de les dones, no?, amb aquestes, també, amb aquesta mirada, no?, des de la perspectiva de gènere, de que l'esport, igual que la salut, a vegades ha hagut una visió molt feta des dels homes o molt mm-hmm. masculinitzada, i és també la idea de, o sigui, doncs les dones, no?, practiquen esport, i practiquen esport a lo millor perquè ens aporta una sèrie de coses que a lo millor els homes no és que no se les aporti, però igual no tenen aquesta necessitat d'espais. De mm-hmm. fet, nosaltres sempre expliquem que el grup que sempre surt, que prepara la mitja, mm-hmm. ara és mixta, és un grup mixta, però quan va començar ho va fer per oferir a les dones l'oportunitat d'entrenar juntes, perquè moltes dones deien, és que jo sola igual no aniré a entrenar. Mm-hmm. Llavors, moltes d'elles van començar a entrenar perquè anàvem, no?, acompanyades, i després han seguit, i algunes han arribat a competir. Però bueno, una mica la idea és aquesta, de poder donar aquesta visió i també utilitzar, no, bueno, sembla una paraula, mm-hmm. no s'utilitza, és fer servir a dones que són del municipi, no?, perquè això és una campanya, però són dones que és la meva veïna, que potser és la meva amiga, i les puc sentir molt, molt reflectida, no?, en ella.
4: Mm, molt properes.
5: Sí.
4: I José, avui és la presentació, estem parlant sí. tota l'estona de que avui és la sí. presentació, que totes les persones i les dones especialment que ens estiguin escoltant poden apropar-se, sí. perquè a més d'esport de baixa intensitat també hi hauran consells d'estil de vida saludable, que tot això va també una mica lligat, mm. al final sí. és el benestar físic mm. i emocional de la dona. Però jo em pregunto, i hi ha un espai on després aquestes dones puguin continuar fent seguir amb aquesta campanya Dones i Esport?
5: Clar, moltes de les dones que participen o que han vingut ja estan vinculades, que això també és posar en valor molt la feina que fan també els clubs, les entitats, els equipaments esportius. O sigui, moltes ja estan vinculades. algunes fan ioga dintre de la seva entitat, altres doncs, estan vinculades a l'atletisme. La idea és, més endavant, cap a la tardor, de poder fer com alguna activitat més per poder, no? Per continuar amb aquesta idea del benestar de l'esport. Però la majoria, i si algunes dones s'acosten, després podem fer o podem vincular-les o podem connectar-les o podem dir, ostres, doncs, hi ha una proposta? Doncs mirem com la podem vincular o vehicular. O sigui, la idea és com més una campanya ara mateix d'una imatge, no? I després mirarem quines activitats es poden vincular. Sí que hi ha alguna proposta de fer algun tipus de taller o activitat, però encara no està concretada. Llavors, però pensàvem, fem la presentació ara abans de l'estiu i després a la tardor, que a més no pensaven que faria tanta calor avui, sí. I després a la tardor ja fem alguna cosa més d'activitat física, amb, clar, no tant de baixa intensitat, perquè fa molta calor, realment.
4: És veritat.
5: Per això, sí.
4: Doncs mica en mica.
5: Mica la idea. Sí, o tampoc.
4: Doncs, José, no ens queda més que convidar tothom i recordar que dins del programa Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones d'enguany hi ha aquesta campanya que es presenta avui a les 7 de la tarda, que ja la calor ha baixat bastant, doncs Dones i Esport, allà a la plaça Joan Miró, i que està tothom convidat, no?
5: Sí, clar, i més que res també per compartir, perquè al final... per poder escoltar, no? les històries de dones de diferents edats, de disciplines, que també ens compartien una mica què significa l'esport per elles, què els ha portat, per què han volgut participar a la campanya, i crec que pot ser molt interessant cadascuna des de la seva vessant. Hi ha una vessant, potser algunes tenen una vessant més professional perquè es dediquen, perquè entrenen, perquè i altres van començar una mica per socialitzar o el que sigui i han continuat fent esport.
4: Doncs vinga, ens trobem aquesta tarda a les 7 a la Joan Miró, i amb la José Gómez tornem a parlar, perquè hi ha novetats enguany de cara a l'estiu amb aquesta altra activitat que ara també ens porta a parlar de feminisme i diversitats.
5: Sí, vols que, estem treballant tot un tema de la programació d'Estiu Jove, i ja estem treballant per poder oferir un casal però per joves, però amb diversitat funcional severa. Llavors és un casal que seria molt reduït, per un màxim 10 persones, i estem treballant per poder oferir aquesta proposta a les famílies de Montornès que tenen fills i filles amb diversitat funcional. Llavors, quan tinguem ja... Vam fer la presentació la setmana passada dintre d'això d'estiu adolescent, i ja quan tinguem ja més concretes les dates, els horaris i tal, ja tornem a parlar.
4: Sí. Doncs, José Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
5: Gràcies.
4: Una abraçada.
5: Gràcies.
4: Una abraçada, José. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès. Oh, que jo...

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació i sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. Una reunió que, segons ha anunciat fa uns minuts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, podria ser la definitiva. Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès i, de fet, a primera hora del matí, a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi i Mora per fer visibles les seves reivindicacions. Ens amplia aquesta informació la Carlota Tanganelli, de Ràdio Canet.
4: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluita també és educar. El mestre canetenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
5: Fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures a les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat. Per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, a ple segle XXI, hi ha barracons.
4: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
3: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a, volíem dir, conferència iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
6: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
3: La nova reunió d'avui està prevista a les 3 de la tarda, a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya d'incendis clàssica marcada per la forta calor que ja es va deixar notar i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Una vegetació alertat que serà especialment fràgil perquè s'ha assecat amb les fortes ventades dels mesos de març i abril. Malgrat que l'aigua no en faltarà aquest estiu, diu Parlon, ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causa humanes. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en una operació emmarcada en el Pla Campai contra la multireincidència.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
7: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
8: Molt bé, i tu, Lluís?
7: Molt bé. Aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop.
8: Sí, però de festes com a concepte de festes o de descans, directament?
7: No, clar, de festes de descans.
8: També, molt bé.
7: Però avui parlarem de les altres.
8: Molt bé.
7: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
8: D'acord, val. Veurem
7: si estem en... De segones interpretacions.
8: D'acord, molt bé.
7: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
8: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
7: Exacte,
8: en alguns casos.
7: Exacte, això m'agrada a mi. Val? I també si els gegants tenen allò... queer.
8: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
7: Bueno, ja ho veurem.
8: Ho veurem, perquè potser hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
7: jo
8: ser.
7: Tinc teories.
8: Val, després ens les expliques.
7: Sí, tant.
8: Molt bé. Doncs
7: vinga,
8: som-hi.
7: Vinga. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
8: Festes populars.
9: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva i, com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
8: Sí.
7: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada. No? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
8: Sí.
7: A les verges, a les processons, no?, vestides amb aquelles mantellines, no?, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
9: Col·lectius en xarxa, el programa queer que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
7: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodón, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques, però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
10: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
7: Doncs jo m'hi he apuntat aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè... fa poc has presentat un llibre que es diu Premi a Pirata.
10: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
7: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica

0: O tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
1: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. Mm. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. Clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que a Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí bàsicament són festes patronals, no? Les nostres perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que és, no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
2: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquesta festa, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs, potser ser la part més transgressora, no? La part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
1: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no? Ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Uh-huh. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, amb la cultura popular, doncs, els castellers, o en qualsevol festa, es permet ja, per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premials, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai que cadascú visqués el ball com vulgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no?, tens... hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
2: És que a més crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no? S'ho carreguen, no? I se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no? Perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocat, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
1: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
2: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant... No és...
1: Ens la sentim molt nostra, però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte i potser aquesta...
3: Evolucionari, no?
1: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
2: Clar.
0: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però, per exemple, l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant, no?, abdominals, pits, allò, només ho veig.

0: veig jo o veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no? Una mica, l'Omar.
1: A veure, clar, de coses revolucionàries en l'àmbit de la cultura popular, els sis símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant, que són Les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau de... A veure que ho busqui. Aquí. D'en David Caelles, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caelles fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, als gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas d'avall més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que era la parella tradicional, ja l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona, heterosexual, casada, seguint les tradicions, i per exemple aquí a Premià de Dalt, jo que sóc de la Colla de Geganters de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans, i això tota la vida anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar, no són parella, perquè ja tothom dona per
2: fet, si
1: és un gegant i un gegant han de ser parella, i d'aquí que hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà amb figures que són directament persones trans, i que diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que diguéssim que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant, però bueno, que si voleu que hi anem, no? I encara una altra figura. A veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe. És de Sant Andreu de la Barca i es diu La Perla de Llobregat. La van estrenar el juny del 2025, i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment, així com altres figures d'aquest... Que busquen, no?, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
2: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no?, una mica, doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i a poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no?, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara, d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda, no?, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint, no? Encara hi ha molt d'això.
1: En la nostra festa jo crec que hi ha, diguéssim, un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
2: D'acord.
1: I que no és que... és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes. És a dir, té el seu amor premianenc, però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
0: Llavors, sí que sí que podem reconèixer o podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
1: Per descomptat, sí, sí.
0: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat traduint, si en gegant, l'home-dona amb aquest...
1: En les figures i en les festes populars en general, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament per mantenir uns rols tradicionals.
0: Vale, però en canvi, ho dèiem abans, no? la disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
1: Uf, el carnaval.
0: De llibertat.
1: Oh, m'estàs tocant un...
0: A veure, explica, explica.
1: Estàs anant a buscar...
0: Digues.
1: O sigui, jo no puc suportar... Digue. Quan per carnaval es fa allò de les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
0: Ah, clar.
1: Sí, jo
0: sobretot els nois, no? Que molts nois es disfressen de noies.
1: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles, els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. Mm-hmm. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
2: I
1: puc.
2: I això, Albert, realment, va sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès mai...
0: Una altra festa popular.
2: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el novio, el xicot, de dona. És a dir,
1: bueno, ridiculitzar l'home.
2: Totalment, totalment, totalment. I a més passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida que a mi m'horroritza. O sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
1: Jo, és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
2: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que, sí, que es vesteix d'infermera, no? No ho sé. Això és una guerra que estem perdent i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
1: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. Mm-hmm. No? O sigui... Mm-hmm. En tot cas...
2: No havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
1: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt.
2: Ja,
1: no?
2: Ja.
1: Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que a tu, doncs, no t'agrada que faci.
2: Clar.
1: Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així, el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no?, la meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
0: Mm-hmm. Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda més, una miqueta més lluny,
1: clar, jo soc
0: no,
1: del 94.
0: Clar, et queda més lluny.
1: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era
0: clar,
1: anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari perquè jo ho vull viure vestit de premianenc. Uh-huh. Jo tinc premianencs i vull viure-ho des de dalt de l'escenari. I va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
0: El que sí que coneixes és la Neus Serra,
1: sí,
0: que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
1: Exacte,
0: del llibre.
1: Forma part del primer cercle de lectors.
0: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
1: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són 4 gats. Mm. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que sí que són més banyistes, no? Gent sí, que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
0: Ens la germana, amb... no?
1: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir. Voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, però sumeu-vos vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
0: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
1: Clar,
0: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
1: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfol i la Siseta. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
0: Vale.
1: I directament, un sol i una lluna, arriben els pirates, festa major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
2: I del 99, aprofitant la documentació aquesta que has fet, hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència doncs, de la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
1: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Aquest és l'inici, i anar tendint a treure, diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols,
2: d'acord,
1: amb els representants de cada bàndol, però dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de Can Martí es declara l'Ester.
2: Sí.
1: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment, no?
2: Cadascú
1: tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora... I mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la festa major.
0: És molt interessant el llibre perquè, a banda de la part novel·lada, és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no?, fil per randa.
1: Mira, això va començar perquè en el cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la festa major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la Festa Major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit
0: clar,
1: del món
0: sí.
1: Que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la Festa Major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que de cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la Festa Major, no? De buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur i, per tant, vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què o quines eren les coses, doncs, habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui tothom ho viu en una altra. Sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
2: Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI, doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués, doncs, segurament també més representació, doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques reals de carn, i que es veiés, doncs, d'una manera molt més clara el representat al col·lectiu. Què faries o què es podria fer? posats a imaginar,
1: sí, sí.
2: Eh?
1: A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí, ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal, i escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també total. El visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Ester digués, jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no? Amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I, en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
2: clar,
1: no?
2: Clar, sí, sí.
1: Per això vaig voler jugar una mica amb aquest tret.
2: Doncs això és importantíssim. Per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
1: Un plaer.
0: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band, i amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
2: Molt bé, doncs amb aquesta marxem. Moltes gràcies. Fins la propera.
0: Que vagi bé. Adéu.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Fem salut amb l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló.
2: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. Avui parlem amb l'Alicia Martínez, infermera i referent de tabac de l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló de l'Institut Català de la Salut. Amb ella parlarem precisament sobre el tabac, ara que estem a la Setmana Sense Fum i diumenge es commemorarà el Dia Mundial Sense Tabac.
1: Fem Salut.
2: Bon dia i benvinguda, Alicia.
3: Hola, bon dia.
2: Parlem del tabac avui i parlem definint-lo una mica, no? Què és exactament? Perquè el tabac no és un sol component, sinó que dins d'una cigarreta trobem moltes altres coses, no? Quines?
3: Bueno, el tabac és una planta que tots coneixem i el que es fa és consumir la planta, és la fulla, i es pot consumir de diverses maneres. Es pot consumir o fumant-la, inhalant-la, o mastegant-la, o beguda. Hi ha diferents formats. Bueno, això és el tabac està, bueno, és un hàbit que ve dels ancestros, ja fa molt de temps.
4: Molts anys.
3: I bueno, continua sent una planta que, com té el component, el principal, el que ens fa que ens enganxem, no? Que sigui una droga, és la nicotina, perquè és la que crea la dependència. Aquest és el component més important, però tenim infinits components, de 1000 i pico components, tots Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Té irritants, així a terme gros, a gros modo, tenen irritants, que són les que ens fan produir la tos i el moc, i també tenen el monòxid de carbó, que és el que crea el fum, i aquest és el que ens fa també en el pulmó, doncs, crear el càncer. I tenim moltíssims components, tenim reticides, tenim verí per tota
2: de
3: banda,
2: de totes les maneres. D'aquests mil i pico, bo no hi haurà cap.
3: Bo no hi ha res, no hi ha res. Llavors, què ens passa? Que quan nosaltres fumem ens enganxem, però per què ens enganxem? Perquè la nicotina ens crea aquesta dependència. Quan nosaltres fumem, els receptors del cervell, a on va la nicotina, genera dopamina. La dopamina ens crea plaer.
2: Fa sentir bé, no?
3: I ens fa sentir bé i ens dona una falsa tranquil·litat, i és el que ens fa que ens enganxem, perquè, clar, puja els nivells de dopamina, ens sentim bé. Quan baixen, necessitem una altra cigarreta. Llavors, què passa amb el tabac? Que clar, és una droga que ha estat tan normalitzada de fa tants i tants anys que, per sort, ja estem lluitant perquè això no acabi amb la nostra societat, i és una lluita que ja des de fa molts anys l'estem defenent, però clar, encara queda molt camí.
2: Bueno, clar, al final no deixa ser una droga legal, no? Que està molt accessible.
3: Exacte. Bueno, pensa que darrere d'aquestes drogues també els grans comerciants, no? Els lovers aquests de Phyllis Morris, etc., que són de tota la vida, tenen un potencial tan fort i tan incontrolable que quan lluitem per una banda, per l'altra se'ns mengen, no? Perquè van traient nous productes, nous dispositius, etc.
2: Ara en parlarem, sí. Bueno, clar, és una lluita que queda temps, però en això estem, i una manera de lluitar també és la informació, no? I per això estem aquí avui, per poder informar. Tot això ho ha de tenir molt clar, tot el que deies, la gent que fuma, però clar, què passa amb els que no fumem però convivim amb gent que fuma, no? Què passa amb els fumadors passius? Tots aquests components que parlaves, Alicia, també arriben a la resta de gent que conviu amb aquest fum?
3: Sí, evidentment. Els fumadors passius, com diu la paraula, són passius, però ells estan afectats igual que un fumador. Evidentment, la dependència al tabac, el consum del tabac, el consum de tabac depèn molt de tant el perjudici que suposa, uh-huh. depèn molt de el tipus de calada que tu dones, la inhalació que tu fas, el número de cigarretes i els anys acumulats, no? Evidentment, una persona que no és passiva no li va directe de la mateixa forma, però sí que està exposat perquè el fum està en l'ambient. I en els espais tancats, que pensem que a vegades no hi ha problema si ens posem sota d'una campana, a la cuina o... els cotxes, que això afortunadament ja cada vegada es fa menys, però aquesta forma de fer que fins ara era normalitzat, doncs persones que per exemple tenen un asma o que tenen o les embarassades, per exemple, que són persones que són molt vulnerables, no? O els nens, no? Que sobretot els nens, més ja no solament per l'afectació física, sinó també la psíquica, no? Que comencen a tenir uns conductes i uns hàbits que realment, nosaltres sense adonar-nos compte li estem transmetent, no? Doncs clar, els fumadors passius estan exposats, evidentment, igual que els fumadors actius.
2: S'ha de tenir consciència en això, perquè un tria, no?, amb el seu propi cos, però amb la resta doncs hem d'anar en compte. Sí. Parlaves una mica ara de comportaments, però quines malalties, conseqüències pot tenir fumar? Perquè ens ve molt de primeres a tot el que és pulmó, no?, sistema respiratori, però la llista és una mica més llarga.
3: Bueno, clar, mira, el tabac mata. I com el tabac mata i ens afecta a tot tipus d'òrgans, no és solament el pulmó, que la gent pensem, clar, és inhalat i aquest fum va al pulmó i d'aquí s'ha acabat i ja no. El tabac passa al sistema. Pensa que el monòxid de carboni, per exemple, té molta afinitat amb l'hemoglobina. L'hemoglobina està, és component de la sang i pensa que ens redueix moltíssim els nivells d'oxigen en sang, per exemple, no? Ens afecta el sistema circulatori, ens afecta el pulmó, ens pot produir càncer de tota mena d'òrgans, ens pot produir càncer al cap, al coll, a la llengua, a la boca, a la bufeta. Pensa que també es filtra i la bufeta rep molt. Podem tenir molts problemes cardiovasculars, neurològics, amb les dones poden haver-hi problemes de fertilitat, pot haver-hi, per exemple, després en la menopàusia, avançar-la, pot provocar osteoporosis, podem tenir problemes d'artritis, és que ens afecta tot el sistema.
2: Jo he dit una llista una mica més llarga, no, és molt llarga.
3: Sí, és molt llarga.
2: De fet, és que el que ens diuen és que el consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i que, a més, és evitable.
3: Bueno, clar,
2: que és tan fàcil, no?
3: Ningú et posa un cigarro a la boca, no? Clar, a veure, la tendència de l'humà en un moment donat sempre, a vegades és inevitable el tenir una addicció a algo, no? Qui no està a vegades enganxat a la xocolata o enganxat, no? O a l'alcohol, que aquest és un problema molt greu també, no? Que tenim a la societat, perquè també està molt normalitzat. És fàcil entrar en aquestes addiccions i com controlar-les, no? Pues dient que no, perquè és evitable, perquè ningú t'està posant la cigarreta a la boca, però sí que hi ha molt d'interès en aquestes grans multinacionals, hi ha molt d'interès de que hi hagi enganx, perquè clar, aquí tenim
2: un negoci
3: molt, molt, molt assegurat, no? Per això, ara que hi ha més consciència, que tots estem intentant lluitar molt contra la cigarreta, la convencional, han començat a sortir dispositius de tota
2: clar,
3: mena.
2: Clar, ara anava per aquí, no? El tema del negoci que comentaves s'ha vist molt clar, sobretot amb el bon màrqueting que estan fent, amb els vapers, per exemple.
3: Bueno, els vapers a mi em fan tremolar, perquè els vapers encara no tenim molta evidència científica, però sí que és veritat que els vapers sabem ja que afecta molt a risc coronaris i cardiovasculars, etc. Llavors, tenen molts components que no coneixem, ens venen el dispositiu com algo no nociu perquè no tenen nicotina, no és cert.
2: I no tots, tampoc.
3: Clar, hi ha components... Ja tens l'opció amb els vapers de fumar amb nicotina i sense nicotina. El sense nicotina tampoc és saludable, perquè el sense nicotina... també té components que són irritants. Tenim un risc molt elevat perquè venen uns dispositius que són molt atractius visualment i la gent jove s'està enganxant molt ràpidament als vapers, i aquí tenim un perill perquè ja, independentment de que tingui o no tingui nicotina, els components que no tenim controlats i que afecten, però que a més estàs aprenent a agafar un hàbit no saludable. S'està demostrant que fumadors de vàper, tot i que no tinguin nicotina, acaben fumant, perquè agafes des de més jove conductes de, i hàbits, no? Pensa que també fumar és compulsiu, no? Moltes cigarretes, molta gent et diu, bueno, fumo 20-30 cigarretes, però la meitat ni me les fumo, se'n queden cremades en cendré, no? O l'encén per de forma compulsiva.
2: Hem parlat de conseqüències, perdona, de físiques, però també això és mental, també ens afecta el nostre cap.
3: Evidentment.
2: Això és la prova.
3: Bueno, aquesta és la dependència, no? Uh-huh. Això és la dependència. Una cosa és la dependència física, que tu és veritat que tens uns receptors al cap que necessiten la nicotina, i aquesta és la física, i una altra és la psíquica, que és la que costa més de controlar. Tenim medicació per ajudar i acompanyar a deixar de fumar, però el 90% de l'actitud i del canvi està en tu.
2: En el mateix, sí, sí.
3: L'evidència està en moltes persones que, per exemple, tenen la... No ho sé, decideixen, no?, deixar de fumar. No poden, ja provaré. No sé. Fins que no arriba una mala notícia, és quan a vegades te fa un clec, no?, al cap, i és quan tu decideixes. Hi ha molta gent que deixa de fumar sense tractament, però perquè ho ha decidit. I el fet de prendre medicació, per exemple, per treure l'hàbit, no garanteix que deixis de fumar, perquè la decisió està en tu.
2: Clar.
3: Nosaltres estem per acompanyar, eh?
2: Això és
3: de totes maneres,
2: més important.
3: Però sí que depèn d'un.
2: Ara anirem a parlar de consells, no?, de com podem deixar de fumar, però m'ha cridat l'atenció que deies això dels hàbits, de que ara hi ha molts joves, no?, comencen amb els vapers i s'acaba veient que després fumen tabac. I abans era una mica la idea dels vapers, no?, per deixar de fumar, no?, era com una mica al revés, era com, no, la gent que ja fuma tabac ens passem els vapers que així deixem de fumar. I ara resulta que no només aquesta gent al final no deixa de fumar ni tabac ni vapers, sinó que ara més els que fumen vapers se sumen a l'equip del tabac.
3: Sí, i hi ha moltes persones que combinen tabac i vapers perquè pensen que així redueixen el consum.
2: És menys perjudicial, no?
3: Exacte,
2: i està clar que no.
3: Exacte, o fumadors que volen deixar de fumar i es passen al vaper perquè d'aquesta manera, i tu pensa, si tu et fixes, que canvia el concepte, però l'hàbit no. Continua mantenint-se. El vapor és el mateix, és la mateixa actitud compulsiva, independentment dels components, eh? Però sí. Tenim aquí un gran problema perquè aquests dispositius ens estan... Clar, donant informació fictícia, no, i no real, no?
2: Bueno, clar, perquè encara no sabem, no? No és el que deies, no tenim unes evidències científiques, que això també fa una mica de por, perquè no sabem què pot passar.
3: Bueno, és que va més ràpid els grans aquests interessos per mantenir a la gent enganxada, va molt més ràpid que els estudis que es puguin treure dels nous dispositius aquests, no?
2: Sí.
3: És bueno, doncs que és més lent, però que sí que ja s'ha vist, eh? Ja s'ha vist patologia en els joves, s'ha vist patologia en el pulmó. Els vapers fan unes... l'altre dia em van passar un document que em va sorprendre perquè, bueno, tipus com si fóssim bombolles d'aire en el pulmó que es genera amb el tema de segons quins components del vapor. Llavors, bueno, coses que són impressionants, no?
2: Clar. Que et posen els pes de punta. I clar, hem parlat de tabac, dels vapers, però hi ha moltes altres maneres de fumar, per exemple, no, les xixes, no?, les pipes d'aigua, tots aquests tipus també d'altres maneres de fumar que també la gent es pensa que és més sa, que no passa res.
3: Clar.
2: Això és així?
3: No, ni molt menys. No. La xixa es pot també fumar amb nicotina o sense nicotina. Hi ha diferents components també per la xixa, però és que es transforma el fum, passa per el vapor d'aigua, però que també tenen els components. O sigui, és que estem en el mateix. El que passa és que legalment dius, com pot ser que no es pugui fumar tabac dins d'un bar i sí que es pugui fumar xixa, no? Pots plantejar-te, no? Doncs es pot fumar xixa perquè la xixa, en un principi, en un bar no pot tenir nicotina.
2: Bé.
3: Però, i llavors la llei està agafada per pinces, llavors per això es pot, clar, per això s'ha de lluitar i s'està fent tanta... Bueno, pues la veritat és que es fa molta campanya i hi ha molta gent darrere que estem interessats en que això acabi ja d'una vegada, no? Però que, bueno, que és molt difícil, perquè és que tu pensa que és lluitar amb gent molt poderosa, no?
2: Sí, doncs sabent tot això, tots aquests efectes, Alicia, som una persona fumadora i hem decidit que sí, que volem deixar de fumar.
3: Mm-hmm.
2: Quines serien les primeres passes? Quins consells donaries?
3: A veure, el primer de tot, felicitar-te. Si tu decideixes deixar de fumar, és el millor regal que et pots fer a tu mateix. Nosaltres, com sanitaris en el centre, oferim un seguiment durant un any a aquesta persona. S'ha de fer, en principi, una entrevista per saber on estem i d'on partim.
2: Sí, seria en el CAP, no? Primer i dir, sí, vull deixar de fumar...
3: Sí, però, bueno, però a part del CAP, uh-huh, nosaltres com sanitaris, hi ha moltes campanyes i es veu molta informació. Igual que ens arriba la informació per consumir, també ens arriba la informació per deixar de fumar, no? O per consumir, o per deixar una droga de dependència, no? Una dependència.
2: Sí.
3: Una droga, la droga la saps que no és bona i la gent tenim tant la informació d'una banda i de l'altra, no? Ara, un altre és com ens arriba o com volem que ens arribi, no? I l'actitud que tenim vers això, no? Però, a part de la informació fora del nostre CAP, en el CAP nosaltres oferim un seguiment durant un any. El sistema més o menys normalitzat, jo, si una persona ve i vol deixar, el primer que faig és ni molt menys li dono la medicació d'inici, perquè no és la forma, penso, correcta. Pensa que a part dels fàrmacs que ens ajuden i ens acompanyen, el més important per deixar de fumar és que tu vulguis deixar de fumar.
2: Que parlàvem abans, no? De motivació.
3: Clar, hem de fer una entrevista motivacional, amb reforç de canvis conductuals, molta habilitat psicològica perquè la gent s'enganxi en aquest esforç. Perquè al final deixar de fumar és un canvi a la teva vida, no? I com tot, doncs els canvis costen, no?
2: Clar.
3: Acceptar el canvi, no tothom estem disposats i des de la part còmoda et delego tu la responsabilitat de deixar de fumar i ja així jo en llibero, no?
2: Sí.
3: No, pues no va així, és tot el contrari. La responsabilitat és teva, la decisió és teva, jo t'acompanyo, estem compromesos a fer-ho durant un any, via telefònica, cada persona tenim les nostres particularitats, llavors cada persona decideix.
2: I com fer-ho? És a dir, a poc a poc, de cop, això també va amb la persona?
3: Això depèn de la persona. Hi ha gent que diu, s'ha acabat i no fuma ni un mes, i s'ha acabat, però pensa, per què és això?
2: Ja.
3: Ha decidit, no?
2: Sí.
3: Ho ha fet així, ho ha decidit. Hi ha unes altres persones que necessiten o necessiten pues anar reduint tabac, anem conscienciant-nos i anem fent canvis.
2: Mm-hmm.
3: Bueno, pues tot és respectable. Sobretot és important reforçar molt a la persona. Jo només entro per la porta, els felicito per la decisió. I si hi ha un error, si és impossible deixar-ho, si tenen recaigudes, el que sigui, no s'ha de jutjar. És difícil, no és una droga, i la droga crea dependència. Llavors, tots els intents són bons i són per felicitar la persona. I és pues, anar fent intents.
2: I tots els moments també, és a dir, hi ha molta gent que porta molts anys fumant, no? I ja tenen 50, 60, i pensa, pues ja, per què ho vull deixar? Val la pena també deixar-ho encara que portem tota la vida? És a dir, podem revertir aquests efectes? Podem viure millor?
3: Bueno, revertir els efectes completament després de tota una vida, doncs, això depèn de cada sistema orgànic de cada persona, mm-hmm, no? Però, evidentment, val la pena no fumar ni una cigarreta. O sigui, si tu fumes 20 i fumes 19, val la pena. Saps el que et vull
2: Clar.
3: Dir? No, tot i que no deixis, tot el que redueixis val la pena, perquè el teu sistema, evidentment, ho nota i ho sent, no? Pensa que quan deixes de fumar, als pocs dies t'ha canviat el gust. tens olfacte, la teva, el sistema circulatori va millor, no t'ofegues tant, etcètera, etcètera, no? O sigui, que qualsevol canvi, per poquet que sigui, és un triomf, no? Jo considero que és un triomf i que sempre s'ha de recolzar la persona, no?
2: Clar, que no serà un procés fàcil. De fet, segurament la gent passa per alguns símptomes, no? Parlaves de coses molt bones i que són aquestes amb les que ens hem de quedar, però de fer-nos la idea de que, bueno, que seran uns mesos una mica complicats.
3: Mesos no, anys. Una persona que deixa de fumar i és exfumador per tota la vida. Hi ha molta gent que diu... he estat 8 anys sense fumar i l'altre dia a la boda no sé qui em vaig fumar una cigarreta i he recaigut. I t'ho diuen, a més, amb una mica, pues, com una mica de frustració, no? I dius, bueno, tu eres conscient de que això podia passar, no passa res, intentem, tornem a començar i el bo és que siguis conscient d'això, no? El tabac, en el moment que tu comences a fumar un altre cop, els receptors de la nicotina estan allà.
2: Clar, sí. Bueno, doncs ens ha quedat clar que el tabac i totes les maneres que tenim de fumar no són bones, són perjudicials per al nostre cos i que podem anar al CAP, podem també buscar recursos per internet, fins i tot no trucar al 061, suposo, també per demanar informació.
3: Bueno, nosaltres la via més directa és anar al CAP i estan allà els professionals, tant els metges com les infermeres, com bueno, els companys sanitaris, tot és podem recolzar i podem ajudar. Llavors, trucar al 061 et diran això, ves al CAP, ves a la teva infermera, o que normalment som nosaltres les que estem allà escoltant i tal, però bueno, que el company, els metges de família, tots també estem allà. Hi ha un grup sanitari, els odontòlegs fan revisions a la boca i veuen i les lesions que hi ha a la boca moltes vegades produïdes per el tabac, pues, també, saps? O sigui que diferents tipus de professionals, higienista dental, etc. Hi ha diferents professionals que poden anar, incitar, no?, a ajudar per deixar de fumar. Jo treballo molt des de l'oportunisme, no? Tu vens al CAP perquè t'has fet un mal al genoll, però jo ja et pregunto si fumes. I si fumes, ja vaig allà. I és també important així, incidir en la població de manera oportunista, perquè a vegades pesquem coses que si no ho fem així, pues, se'ns escapa, no? O que la persona ve i no té consciència d'això i mira, i aconsegueixes que diu, bueno, va, pues mira... I a vegades aconsegueixes que aquesta persona deixi de fumar i havia vingut per un dolor al genoll.
2: Doncs esperem que algú prengui consciència avui per haver-nos escoltat.
3: Sí.
2: Alicia Martínez, moltíssimes gràcies per haver vingut.
3: Em permets una incidència, sobretot, el que més em preocupa a la població infantil. És molt important que els pares, familiars, fumadors... sobretot respectar els infants, respectar els fills, perquè molts fumen perquè els pares fumen, molts fumen perquè ho han vist amb aquesta educació no verbal, no? Actituds, formes de viure, relacions amb la societat, amics, etc. Sobretot els infants els hem de protegir i tenen dret a estar saludables.
2: Clar que sí, al final som un exemple i també amb el que parlàvem abans, no?, dels fumadors passius, hem d'anar molt en compte amb la infància.
3: Exacte, els infants de fet són la societat del futur, per tant la necessitem molt, molt, molt sana.
2: Un missatge molt important.
3: Sí.
2: Doncs Alicia Martínez, infermera referent del tabac de l'equip d'atenció primària de Montorres Montmeló de l'Institut Català de la Salut, moltes gràcies per haver vingut avui, per haver-nos acompanyat.
3: Gràcies a tu.
2: Salutacions també a l'assistència tècnica, al nostre company, el Miquel Zafra, i de qui us parla, Mireia Toledo. Fins la propera.
0: Ràdio Montornès.
4: Cada residu compta.
5: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar la orgànica, que és la, recordem, el contenidor marró.
6: Sempre.
5: Orgànica marró, és fàcil.
6: Sí.
5: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit potser de fer-ho.
6: Les dades diuen que no.
5: les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, i per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
6: Molt bé.
5: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva, amb una bosseta compostable, i la tiro al contenidor marró.
6: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
5: És una planta només per la fracció orgànica?
6: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etcètera, etcètera. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
5: Doncs
6: la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
5: Perquè, deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig, gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
6: Està clar, està clar.
5: Que de vegades, ens sembla que, que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
6: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
5: les
6: plàstic,
5: bosses,
6: les
5: no?
6: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
5: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no, ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
6: A totes les deixalleries de la comarca. I tant, s'hi pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui fer servir a les seves plantes, del balcó o del jardí.
5: És un cicle, no? És un cercle que tanquem una mica...
6: El tanquem amb l'orgànica. Més que... És una cosa que fem, que es fa a la natura. L'orgànica, a diferència dels altres residus, no? En el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
5: de la peça de fruita.
6: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, que cau a terra,
5: exacte,
6: es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquem als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial, no? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
5: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure... hi ha de tot, i ho tiro la resta, per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre, el verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
6: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim en algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, es podria, i generant CO2.
5: Per tant, consell d'avui, vinga,
6: l'orgànica al marró.
7: Radio Montornès, 91.2 FM.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats a la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on està presentant els detalls dels pressupostos en matèria educativa.
10: aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula per atendre la complexitat com també en el tema salarial que ens permeti doncs, poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
9: Per la seva banda, el sindicat USTE considera inacceptable que la consellera presenti com a definitiva la proposta que no ha estat negociada formalment i denuncia que es presenti com a tancada la primera proposta per escrit que els arriba. La nova reunió està prevista per avui a les 3, a l'espera de, com dèiem, tancar un possible acord. I tot preparat per prevenir els incendis forestals durant aquesta campanya d'estiu. Anem fins a l'aeroport de Sabadell, on aquest matí s'ha presentat aquest dispositiu. Júlia Ramon, de Ràdio Sabadell.
11: Així és, aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
12: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
11: Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
9: I la Policia Nacional ha detingut a l'estació d'autobusos Barcelona Nord un home buscat per Alemanya amb una ordre europea de detenció i extradició per tràfic de drogues. El detingut ha quedat ara a disposició judicial, mentre continua també la investigació sobre aquest cas. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ja ha caigut el primer rècord de calor on la temperatura no ha baixat dels 28 a Portbou.
8: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
13: A Ràdio Montornès, la intersecció.
14: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

Radio Montornès 91.2 FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
2: La mejor música en Radio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
1: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
4: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
5: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
4: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
4: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
1: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
4: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
1: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. Joan Barberà.
7: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off al títol de Lliga.
1: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. Previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
8: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta doncs, més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
9: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
10: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
9: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
1: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als Dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant 2 hores. Anem fins allà a Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
11: Bon dia. A Mataró la protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat 2 hores i que s'ha fet en els dos sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60 carretera, que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals. Ho explicava Eulàlia Salix, professora d'Institut a Canet de Mar.
12: Aconseguim el que ens hem proposat, el que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya, a tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS.
11: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament. Això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i de tallar la Nacional 2 una estona.
1: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
5: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
13: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la

0: 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
1: Una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
0: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
2: Notícies en xarxa.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
0: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
3: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
0: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
5: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
0: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
3: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
0: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
3: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: És el dispositiu Almus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
6: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
8: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
6: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
3: Avui el plenari de la Diputació de Barcelona ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
0: La llegida

0: El vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
1: Quan una persona gran pateix discriminació, invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
0: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
2: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
0: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
3: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
0: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
4: Notícies en xarxa.
2: És un quart de tres. La forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
5: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
6: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que, comparats amb el dels 2024, va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
5: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i, per tot plegat, s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que, segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
2: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi, perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora des de Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores. I actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa ben pocs minuts una alerta als mòbils, una S-alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
2: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellar del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
8: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
9: Estem fent és garantir un gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta EDAR aquí a Castellar, una inversió milionària d'1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
8: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
4: Notícies en xarxa.
2: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
0: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
10: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
0: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
2: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonmaison, la Bon, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Des de l'any 2003, la Bona ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble, on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmaison, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la Bon, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
12: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmaison va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per les dones.
11: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i, en cas de no fer-ho, s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la Bon. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
2: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellver, bon dia.
13: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a l'envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN, que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
14: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
15: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte, no té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva, zero, amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
14: Pasqual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
15: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant.
14: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de tres temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha parlat de la futbolista de Mollet.
16: Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento. Una mentalidad que transforma equipos y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso, en el deporte de élite, es algo reservado solamente para las grandes leyendas.
14: I el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana a més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació destaquem que el centre d'Esports Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta el Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida. En futbol sala, Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
3: Paràcit, marimatxo.
6: Existir sol.
8: Puto mono. Ve a menjar plàtans.
3: Monstre.
9: Tot això és odi. Aturem-lo.
10: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
11: Calaix Actiu. Literatura infantil i juvenil. Amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
12: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura.
13: D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Taking Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita.
12: Veureu. La gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de King Fisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
11: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
14: Bon dia, són 2:45.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
14: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat a les aules.
16: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
14: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
17: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
18: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
14: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
17: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
19: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
14: Última hora, un incendi de massa forestal a Òrrius, al Maresme, obliga a confinar la població.
17: Justament una vintena de dotacions dels bombers treballen en aquest foc que s'ha propagat a una massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils ja per demanar el confinament de la població.
14: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys. Era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
17: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
14: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia, Joan Barberà.
2: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off al títol de Lliga.
14: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament, al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
14: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
16: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
21: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
22: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
21: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
14: Això en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'han organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
23: A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada. S'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
24: S'arriba a un acord i per escrit i un acord que dignifiqui la professió de mestre o continuarem a les jornades de vaga.
23: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
25: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores i tot això suposar un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
23: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès.
14: Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa dilluns que ve 19 hospitals negant-se a fer hores extra. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
18: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per a una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
14: I tenim encara més actualitat relacionada amb la salut. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Palafolls.
3: Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. Marina Escribano, regidora de Joventut al Consistori Molletà.
4: Reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar.
3: L'objectiu és articular un espai operatiu per a planificació i execució de polítiques locals de salut mental.
5: I a Palafolls s'ha posat en marxa, a través de l'àrea d'Igualtat, una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat es fa avui al Casal de la Dona amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús. La programació continuarà el mes de juny amb l'exposició Habita el meu cos, de Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT. Vinculat a aquesta mostra, el dia 10 de juny farà un taller participatiu per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la bellesa. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia.
14: 20 minuts i seran les 3. Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
17: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
19: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
17: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
14: En relació a aquesta qüestió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
17: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
6: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
17: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
20: Notícies en xarxa.
14: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat en la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de la capital catalana. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir la xarxa de metro. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
9: És el dispositiu Almus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
8: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
10: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
8: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: Estem en condicions d'ampliar-vos la notícia d'última hora que us oferíem fa només uns minuts. Aquest incendi, en el qual treballen una vintena de dotacions dels bombers a Òrrius, al Maresme, s'ha originat al pati d'una indústria, però s'ha acabat propagant, volem dir, a massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població en aquesta zona del Maresme. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
11: Molt bon dia. Doncs si els bombers treballen per aturar el foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti a més extensió de la zona forestal més propera. De fet, ens consta que ja fa una estona que s'hi produeixen petites detonacions, petites explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència precisament d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren, diuen, molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar fins a un total de 20 habitatges dels nuclis disseminats, als quals ha arribat fins a les seves portes les mateixes flames, tot i que el municipi s'ha acabat confinant del tot. I actuen, com dèieu, en aquests moments 22 dotacions dels bombers de la Generalitat, amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella, o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions, molt densa, molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat aquesta alerta als mòbils per demanar tot el confinament de la població en les pròximes hores. També ha activat el pla Infocat i demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi constantment totes les indicacions de les autoritats.
14: Gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Seguim molt pendents de l'evolució d'aquest incendi que ha coincidit justament avui amb la presentació del dispositiu de lluita contra el foc de cara a aquest estiu que ha fet el Departament d'Interior. La forta calor i l'acumulació de vegetació a causa de les pluges els darrers mesos marcaran aquesta campanya d'incendis. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
12: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
13: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que, comparats amb el del 2024, va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
12: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més els risc d'incendis i, per tot plegat, s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
14: En clau econòmica, la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la CECOT. La patronal calcula que en els últims 2 anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors.
17: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix ben encara.
0: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
17: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els 2 últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
20: Notícies en xarxa.
14: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Lleida. Allà al barri de Ciutat Jardí tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Paeria i Sostre Cívic llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi d'habitatge. UAU Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
2: L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre 1 i 3 habitacions amb superfície que van dels 45 als 75 metres quadrats. El projecte incorpora també un local comercial, espais comunitaris, una bugaderia compartida i una plaça d'aparcament exterior per habitatge. La cooperativa ha obert aquest dijous el període d'incorporar nous socis, que es mantindrà oberta fins al 22 de juny. L'adjudicació dels habitatges es farà per ordre d'inscripció, amb prioritat per a les persones empadronades a Lleida. Aquestes persones no seran ni propietàries ni llogateres, sinó sòcies cooperativistes del projecte. Clara Bricoller, coordinadora del projecte de la Lleó, ha explicat quines seran les quotes que hauran de portar els socis.
7: El que faran serà, primer de tot, pagar unes aportacions inicials abans de l'entrada a viure, que van entre els 9.000 i els 15.000 euros segons la superfície de l'habitatge escollit. I llavors, un cop entren a viure, paguen unes quotes mensuals, que també estan entre els 400 i els 700 i pico.
2: Bricoller ha detallat que es preveu que els primers residents hi puguin entrar a viure a mitjans de l'any vinent.
14: I a Tarragona, el jutjat contenciós administratiu número 2 ha aixecat les mesures cautelars que des del 2021 mantenien paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
17: L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament del monòlit franquista més gran de Catalunya i que es troba enmig del riu Ebre.
14: Ràdio Tortosa, Núria Mora.
15: Llum verda judicial per desencallar la retirada del monument franquista de Tortosa. El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien el procés completament paralitzat des de fa 5 anys a instàncies d'entitats d'extrema dreta. La justícia avala ara que la llicència d'obres de l'Ajuntament estava ben donada. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat la decisió com un pas decisiu.
16: L'aixecament d'aquestes mesures cautelars és una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa, i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument. És un compromís amb la ciutadania, però també és per una qüestió d'higiene democràtica, és una qüestió també de reparació, de recuperació de la memòria i el poder acabar en una polèmica que malauradament a la nostra ciutat s'arrossega des de fa anys.
15: Un cop es dicti la sentència, la Generalitat podrà tornar a licitar les obres de desmantellament del monument. Tot i que la resolució es pot recórrer, l'autojudicial deixa clar que això no aturarà el procediment.
14: És moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologia malalties associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de dues dones i tres infants i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
1: Pel monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur doncs, poden anar donant molta informació.
22: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes. Mentre recordava el vestit que portaves,
14: una mica de música abans dels esports, perquè Miqui Núñez, aquí estem escoltant, i també Caral Laoz, Macaco, Quimi Portet o Su són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran un nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. Directes a Estrella Damm 150 reuniran noms consolidats i artistes emergents en una programació de concerts a Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. El cicle arrencarà el 18 de setembre de forma simultània a la sala Liverpool de Bidisco de Molins de Rei, el Club Mutante de Palma i l'únic d'Andorra la Vella. Durant 7 setmanes la programació passarà per sales emblemàtiques com Resmatà, Salamandra, La Mirona o Esgremi, però també per espais de proximitat com els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat, Terra de Castelló de la Plana o Eslàvia de les Borges Blanques, un cicle que s'ha impulsat conjuntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Adriana Alcover n'és la codirectora.
21: Hem girat aquest prisma i hem posat el focus en les sales, preguntant-los i intentant investigar què són algunes propostes que a ells els agradaria tenir. Doncs artistes dels quals per recursos no poden programar, artistes que els fan especial il·lusió doncs, perquè en són fans o els agraden molt els projectes que porten a terme, o inclús projectes o sales que són en altres territoris que ho tenen moltes vegades molt més difícil que no doncs una gran capital com podria ser la ciutat de Barcelona.
18: El tram final del cicle inclourà concerts de Miqui Núñez de Razmataz o Maruja Limón a la sala la Times de Santa Coloma de Gramenet, abans de culminar el 30 d'octubre amb una gran cluenda final a la Sala Polo, encara per anunciar.
14: I és moment per als esports. En Joan Barberà, que ja és aquí amb nosaltres, molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual, nom destacat del dia en la informació esportiva, deixarà el bàsquet i ho farà per decisió pròpia.
23: Bon dia, Marc. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pasqual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
24: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pasqual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva. Zero, amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
23: Pasqual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
24: Amb el que jo m'he cremat aquest any, perquè clar, totes les preguntes van envoltades del pressupost l'any que ve, però és que estem aquesta temporada. Jo no he portat el Barça a play-off, jo. Al play-off d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida. Sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça. És que no ho suporto. És que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comunitat. I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
23: En futbol, la Navalla deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. També hem de destacar que el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació, el Centre d'Esport Sabadell juga demà al camp del filial del Real Madrid, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
25: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. O sigui, no, Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades. O el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres, acció a acció dins del partit.
23: Demà el partit a les 9 del vespre, la tornada el següent divendres a la nova Creu Alta de Sabadell. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà a l'Atlètic Lleida.
14: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre a les 2. Bona tarda.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Hola, amb la policia?
2: Digue'm.
1: M'han robat, m'han robat!
2: Què t'han robat?
3: M'han robat el cor.
4: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
5: El meu ja me l'has robat, Mireia.
3: I m'he posat a pensar en tu.
6: A Ràdio Montornès, la Intersecció.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès.

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
4: Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins del recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
3: Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, de la intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
3: Justament avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dit que ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas i que va conèixer l'operació a través de la premsa, per tant, l'exministre se'n desdiu. I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol, està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Sus són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
2: Notícies en xarxa.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Éxitos encadenados.
3: Encadenados.
2: La música que quieres escuchar.
3: La música que quieres escuchar
2: en Radio Montornès.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: En xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Una tarda avui dividida en dos focus d'atenció, d'actualitat. Un és el Departament d'Educació i l'altre és un incendi, recordem, a Òrrius, al Maresme, que crema des de la 1 del migdia. Comencem per el tema d'educació. Estem pendents d'aquesta reunió que ha començat a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament, aquesta setena jornada de converses per desencallar el conflicte. Allà hi ha la nostra companya de TV, Clàudia Brunzó. Bona tarda, Clàudia.
3: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i cada vegada l'acord sembla que està més a tocar, tot i que a l'inici de la reunió les expectatives del sindicat estaven a hores baixes. Ara, però, després del primer recés, sembla que van en la mateixa direcció i és que la proposta del govern és la següent. S'ofereix un nou complement transversal fixat en uns 125 euros mensuals de cara al 2029 i ara es fixaria en uns 47 euros al mes. Pel que fa a la convocatòria de càtedres, s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028. A hores d'ara continuen reunits, així que estem a l'espera de més novetats i de si avui, per fi, és el dia definitiu. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui és el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
2: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Doncs ja ens anava explicant alguna de les coses que deu estar passant en aquesta reunió. I us dèiem un altre tema, aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que s'ha localitzat en una indústria a Proquinat. La nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Seren, té els darrers detalls.
4: Els bombers preveuen que hauran de treballar-hi tota la nit i també segurament demà, i és que és un foc molt difícil d'aconseguir apagar. Tot i així, i treballen, es manté actiu aquest incendi que no acaben de tenir clar si s'ha originat fora o dins del recinte d'aquesta fàbrica d'espelmes que tenia 600 litres de parafina, que és un material molt inflamable. La indústria està cremant totalment, de fet la donen per perduda i ara es concentren en una estratègia defensiva i també intentant treballar perquè l'incendi no es propagui a la zona forestal dels entorns.
2: Moltes gràcies, Laura. Bona feina als companys que estan fent aquesta tarda en focus d'actualitat. Parlem també de la reina Elisenda de Montcada, que va morir als 70 anys. Era alta per la seva època i patia una malaltia associada a l'alimentació. És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet durant 2 anys, i és que l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes ha revelat detalls sobre la seva vida. Una reina, la reina Elisenda, que va ser enterrada fa 700 anys. D'aquí una hora més notícies.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
6: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
7: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
8: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
9: Molt bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes a La Intersecció, una tarda més, un altre jueves que ens trobem aquí a Ràdio Montornès amb un nou programa que de ben segur que us agradarà i que us mantindrà aquí enganxats a la ràdio fins a les 6 en punt de la tarda. Com sempre, aquí a La Intersecció es troba la informació, la divulgació i entreteniment i la podeu seguir al 91.2 de l'FM o també a ràdio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també a el canal de la tele de Ràdio Montornès per poder escoltar-nos des de qualsevol lloc, al cotxe, treballant, a casa, estudiant, al carrer, des d'on sigui, això sí, al carrer, espero que estigui a l'ombra, sisplau, o amb una mica d'airet. Com sempre, no estic sola, sinó que la part tècnica m'acompanya el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
10: Bona tarda, Mireia.
9: Què tal? Com va
10: molt
9: aquesta
10: bé,
9: calor?
10: Molt bé, molt bé. Una mica calorat, però bueno, anem sí. Fent. Tinc una mica sorpresa per tu. A veure, escolta
9: a
10: una
9: ver,
10: miqueta.
9: Què em portes?
10: Per què et poso això, Mireia?
9: Ai, doncs pues, suposo que és per demà o no?
10: Què passa cumple? Demà?
9: Quin cumple és avui? Avui no és cap cumple.
10: No
9: bueno,
10: sabia res.
9: D'algú serà, no? Però...
10: Sí, i de què és el cumple demà? Ara m'has deixat parat.
9: Ah, i de què és el cumple avui?
10: No, bueno, avui estem una mica de cumple nosaltres, no?
9: Ah, sí? No sé,
10: sí,
9: jo pensava que era demà, no?
10: És que ho he vist així al guió i estem en el programa 1000 avui, Mireia?
9: Avui? O és demà? Sí, sí. Jo crec que és demà,
10: No, és avui,
9: sí,
10: eh?
9: Sí, segur.
10: Boníssim.
9: Jo tinc apuntat que avui és el 999,
10: no,
9: eh?
10: Aquest va ser ahir.
9: Ah, sí?
10: Sí.
9: Ui,
10: sí,
9: no ho sé, haurem de revisar això, eh?
10: Sí.
9: Bueno, sigui com sigui, tu, 999 o 1000 programes, està molt bé, no?
10: Es diu ràpid, eh? Déu-n'hi-do, eh?
9: Molt, molt, molt ràpid, Déu-n'hi-do, sí. És que portem moltes tardes juntes, junts, Sergi, com unes mil,
10: eh?
9: Vagi.
10: Sí, ha passat ràpid, però Déu-n'hi-do, eh?
9: Bueno, 5 anys, més de 5 anys que
10: Déu-n'hi-do,
9: portem
10: a fer. A programa diari i tots els dies de 5 a 6, doncs aquí estem, eh?
9: Sí,
10: durant
9: sí.
10: Canya, eh? Com sempre.
9: Sí, i semblava que no passava res, per Montornès, i mira
10: sí.
9: Tu si cada dia trobem alguna cosa de la que parlar.
10: Sí.
9: I està clar que, sense els nostres col·laboradors, no? Col·laboradores que passen totes les setmanes per aquí, tots els mesos, tampoc podríem fer.
10: No, evidentment, nosaltres no som res sense, primer, els nostres col·laboradors i col·laboradores i també els nostres oients, no?
9: Clar que sí. Sí,
10: i
9: sí.
10: Què, durarem
9: mil més
10: o què?
9: Home, doncs pues mira, tant de bo, mireu les mañanes que porten un munt d'anys, eh?
10: Sí, és veritat, eh?
9: Per què no? Per què no? Podríem fer, jo què sé, la Intersecció, també, ja no el territori nocturn, sinó una versió nocturna, no?
10: Doncs
9: una
10: imagina't,
9: mica més,
10: eh?
9: Així, rebel.
10: Sí. Doncs res, era només un apunt i està confirmat que l'ahir era el 999, avui és el nostre
9: pues
10: programa 1000, eh?
9: Hauré de consultar el meu arxiu, el
10: exacte.
9: Meu arxiu. Bueno, doncs a celebració que estem aquesta tarda, un motiu de més per quedar-nos aquí a Ràdio Montornès i passar aquesta tarda Junts, juntes, com portem fent des de fa mil tardes, que es diu Ràpid, que portem aquí portant tota l'actualitat, entrevistes, com us dic, col·laboradors que han passat, que ja no estan, alguns que encara continuen amb nosaltres, i aquesta petita família que he fet entre tots i totes aquí a la intersecció. Bueno, doncs, encara amb més ganes avui de Juernes, anem a repassar els continguts del dia. Avui parlarem del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que precisament es commemora avui, dia 28 de maig, i que bueno, aquí a Montornès té una programació d'activitats al voltant d'aquest dia, que ha començat aquest matí amb la lectura del manifest institucional i també de la caminada Salut Pas a Pas. A més, aquesta tarda hi ha dos tallers participatius, dos tallers oberts a la ciutadania, que tenen a veure amb la vessant més artística, i també una presentació del programa Dones i Esports, serà a les 7, nosaltres ja estarem i demà us ho explicarem, però avui ens centrarem a saber com ha anat aquest matí la proposta, la primera proposta de la programació del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Després també parlarem avui del Magic Gathering, aquesta proposta que ens arriba des dels Més 30 Cosmos i que tindrà lloc demà al Centre Juvenil Espúndic. No cal saber jugar a Magic, jo no sé si tu saps, Sergi, jo he vist les cartes, però no m'he ficat a jugar.
10: No tinc ni idea, vull dir, vull estar ben atent perquè darrerament estic bastant aficionat.
9: Els jocs de rol, així?
10: Bueno, estic així fent una incursió, eh?
9: Home, mira, no ho sabia jo pas, no et
10: veia. Sí, el que passa és que l'única cosa que em té així una mica, que em retreu una mica, és que són partides

0: cartes per aprendre a jugar i després fer un petit torneig d'aquestes cartes. Avui qui ens ho explica és un dels impulsors de la proposta, en Carlos Ruiz. I què passarà també per aquesta tarda per la intersecció és l'Aina Barquero i la seva secció de Cultura Pop, com cada darrera setmana de mes. Avui amb música catalana i els darrers discos que no pot deixar d'escoltar. I també parlarem de notícies curioses que ens deixa el mes de maig. Repassarem alguns dels nous discos que s'acaben de publicar. Altres curiositats, bé, una miqueta de tot com fem totes les tardes aquí a Ràdio Montornès. Espero que us quedeu. Abans de tot això, ara que passen 11 minuts de les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que s'han obert les inscripcions per participar en la gimcana familiar dels pressupostos Més 30 Cosmos. L'activitat recomanada per famílies amb infants de 4 a 12 anys tindrà lloc el 14 de juny. Les proves començaran a les 10 del matí a la plaça de Joan Miró i consistiran en un recorregut per diversos espais del municipi. Els jocs tindran les bruixes com a fil conductor i posaran a prova el treball en equip entre petits i grans. Un cop acabades aquestes proves, cap a les 12, a la plaça de Pau Picasso, la companyia Pep Callau i els Pepsi Colen oferirà un espectacle familiar. Les inscripcions per participar en la gincana són gratuïtes i estan disponibles al formulari habilitat al web montornès.cat/inscripcions@quem. Les places estan limitades a un total de 20 grups, com a màxim d'entre 8 i 10 persones cadascun. El Centre d'Atenció Primària de Montornès de l'Institut Català de la Salut ha programat dues sessions informatives als casals de la gent gran centrades en les temperatures extremes. La nutricionista del CAP, Clara Gea, i la referent de benestar emocional i comunitari, Elisabet Mekalif, compartiran un seguit de recomanacions per minimitzar els riscos tant al carrer com a casa i tant durant el dia com la nit. Es durà a terme una primera sessió dilluns vinent, a 12:15 del migdia, al casal de la gent gran centre. La segona serà el dimecres 3 de juny, a la mateixa hora, al casal de la gent gran nord. Les sessions recomanades per persones majors de 65 anys són obertes al veïnat. Tenen una durada aproximada de 60 minuts. Demà la Biblioteca Rosa Leveroni acollirà la conferència La felicitat del dia a dia a les 6 de la tarda. La xerrada anirà a càrrec dels investigadors en antropologia social Miguel Ángel i Mica Franganillo. Tots dos formen part de l'aula taller L'Escuelita, amb seu a Montornès, un projecte humanista d'atenció holística des d'on dissenyen pedagogies centrades en el coneixement de l'ésser humà. El bibliotecari Jorge Martínez ha recomanat l'activitat i ha indicat que el públic hi pot participar lliurement.
1: Comencen a explicar coses, però la gent intervé. És més que una xerrada ben bé, és un col·loqui. Nosaltres ja els coneixíem, ja hi hem vingut altres vegades, però la veritat que ens van sorprendre amb aquesta xerrada. I llavors vam parlar amb ells si volíem fer alguna cosa més i va sorgir aquesta oportunitat per la biblioteca de tenir una xerrada filosòfica on tothom pugui parlar i dir la seva. Jo convido a tots i totes que si teniu una miqueta d'interès, veniu perquè podeu ressonar en coses a dins que no sabíeu que us ressonarien. Va ser una miqueta el que va passar l'altra vegada, no? Va tocar algunes fibres que la gent no pensava que es tocarien i es van tocar de forma molt natural. Sense entrar en res personal, va arribar a les persones de forma molt personal.
0: Les entrades per la xerrada són gratuïtes i cal reservar-les prèviament a webentrades.montornès.cat. I amb l'última cosa, amb l'acció de cadires que aquest dissabte la banda de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre farà un concert a la plaça de la República. Serà a les 12 del migdia. El grup interpretarà un repertori divers de cançons pop d'artistes i grups com Lady Gaga o Hendrix i Queen i també ritmes llatins i bandes sonores mítiques del cinema com ara de les pel·lícules Indiana Jones, Skyfall i Jurassic Park. El grup està format principalment per alumnat d'instruments de vent com el clarinet, la flauta travessera, el saxofó, la trompeta i el bombardí. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest matí s'ha donat el tret de sortida a la programació del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Una data que es commemora avui, 28 de maig, i que a Montornès es tradueix amb diverses activitats avui, demà i també la setmana vinent. La regidora de Salut Pública, Marga

0: Garcia ha llegit el manifest institucional aquest matí als Jardins de Nativitat i Arzaplanes. El text s'ha centrat en les cures i com aquestes encara recauen majoritàriament sobre les dones. Escoltem Marc Garcia.
1: Quan vam patir la Covid-19 l'any 2020, doncs al final les cures, no? Les dones estaven al centre de les cures, tot i així encara tenim, no? Un desviatge, no? Per molt que hem evolucionat entre la gestió homes, la gestió dones, vull dir, evidentment hem evolucionat més, ara ja s'està reconeixent, no? Tot el col·lectiu, hi ha hagut un moviment, tot el col·lectiu LGTBI+, també està incorporat, però queda molta feina per fer a nivell de salut. Malauradament, tot el servei de cures recau molt sobre les dones.
0: La regidora també ha parlat de les mancances que hi ha tant pel que fa als recursos econòmics provenents de la Generalitat com del sistema de salut pública. Per això ha declarat que des del consistori intenten impulsar cada cop més propostes enfocades a la salut.
1: Hem de tindre en compte que les dones ens hem de cuidar i hem de continuar lluitant perquè se'ns reconeixi i totes tenim aquests drets universals a la salut, evidentment. Som coneixedors de l'estat, no? Dels nostres serveis mèdics a data d'avui, vull dir, això és algo que tothom coneix. I, evidentment, des d'aquí, com podem ajudar des de l'Ajuntament? Doncs, evidentment, amb programes dins de l'àmbit de salut comunitària, per això cada cop ho impulsem una més. Evidentment, s'ha de continuar reclamant a la Generalitat per tal de que faci un avenç econòmic per poder, no?, pal·liar totes aquestes necessitats que tenim com a ciutadania de Montornès, però ens trobem en una situació que de moment no hi ha recursos, de moment tots som coneixedors i de moment l'Ajuntament, doncs, allà on pugui arribar, evidentment arribarà.
0: Després de la lectura del manifest ha tingut lloc la darrera caminada de la 8a edició del programa Salut Pas a Pas. Avui el grup ha anat fins a la Font de Santa Caterina amb l'acompanyament de Joan Manel Riera, educador ambiental. La regidora de Salut Pública, Marc Garcia, ha recordat que el programa Salut Pas a Pas té el seu origen després de la pandèmia per animar la gent a sortir de casa, fer exercici físic i tornar a socialitzar. A dia d'avui continua funcionant molt bé.
1: Per nosaltres va ser una aposta de començar a que la gent sortís una mica al carrer, perquè al final si ho fas en companyia també ens havíem trobat en situacions on hi havia gent, no?, que havia perdut familiars i els hi costava més, no? Llavors, mica en mica van començar a sortir, també són sortides que no són d'un nivell d'exigència elevat, és a dir, al final el que estem fent és fer salut cada dijous, vull dir, amb unes caminades de 5-6 quilòmetres i cadascú té el seu ritme i evidentment aquí no és només caminar, vull dir, tenim un municipi molt enriquit en natura, molt enriquit en patrimoni i llavors aquestes sortides, doncs, al final acaben sent o una visita al refugi antiaeri o possiblement una visita avui a la Font de Santa Caterina, no?, que també a nivell de natura, doncs, estem veient els nostres ocells o estem veient els nostres ànecs que tenim als nostres rius.
0: Les activitats del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones continuaran aquesta tarda amb la presentació de la campanya Dones i Esport a la plaça de Joan Miró. Serà a partir de les 7. I a més dels parlaments, comptarà amb una activitat per posar en pràctica exercicis de baixa intensitat a càrrec de la fisioterapeuta del CAP, Laura Noguera. Aquesta tarda també es faran dos tallers artístics al Casal de Cultura i demà, en commemoració de la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Tabac, el Centre d'Atenció Primària de Montornès instal·larà una parada informativa a la plaça de Pau Picasso per informar sobre els efectes negatius del consum de tabac.
2: Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías, no querías. Ahora yo no quiero.
0: Estem escoltant una cançó de Bad Bunny i a seguida continuarem amb l'actualitat de Montornès, però es porta una altra actualitat, ja que avui tindrem cultura pop, doncs una mica pop també. I per què es porta aquesta cançó? Bé, no és la cançó en si, sinó tant l'artista. Ja sabem que ha estat per Barcelona, que estarà per Madrid, que si la Sagrada Família, que si una foto amb l'Illa... Bé, de tota la seva vida això ho sabem. Però ara hem sabut que posarà veu a un dels personatges de Toy Story 5. Això no sabia, s'ha sabut que s'ha presentat al càsting. I serà, atenció, una pizza amb ulleres de sol. Què us sembla?
3: Com? Repeteix això un altre cop?
0: Farà la veu d'una pizza amb ulleres de sol.
3: Ah, bueno, mira, és un gran paper, no?
0: Bueno,
3: de doblatge,
0: sí.
3: No li han donat el protagonista, no?
0: Home, a veure, no li poden canviar la veu a la Igia, no?
3: No,
0: personatges.
3: Bueno, i a més que més enllà de tot això i d'aquesta com anècdota barra conya, clar, vull dir, no menys preiem la feina d'un actor de doblatge,
0: clar,
3: no?
0: Exacte.
3: Evidentment que has de saber, no? Vull dir
0: sí,
3: que...
0: això doncs és un cameo, no?
3: Exacte, com no? Per fa... fer-li una mica de màrqueting a la pel·li.
0: Com qui fa la Shakira Zotropolis o fa no sé qui, doncs Bad Bunny la sortirà a Toy Story 5 fent de pizza.
3: Pezuñas arriba, no?
0: Exacte, això deia Zotropolis. I per això us hem portat Yo Perreo Sola de Bad

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Continuem parlant de Montornès, concretament d'un pla que arriba demà al Centre Juvenil Sputnik, que és la jornada Magic the Gathering, dedicada al joc de cartes amb el mateix nom. L'activitat s'emmarca en els pressupostos Més 30 Cosmos. Serà a partir de les 5 de la tarda i es faran tallers d'iniciació per aprendre les normes bàsiques del joc i també després se celebrarà un torneig express. La proposta està adreçada a persones de totes les edats i no és necessari tenir coneixements previs. Així ho ha explicat Carlos Ruiz, un dels impulsors de la proposta. L'escoltem en una conversa amb la nostra companya Núria Cachan.
2: És un joc d'estratègia, és un dels jocs de cartes més jugat a tot el món i té fa molts anys, fa més de... bueno, moltíssims, ja des del segle passat, des del 1900 i pico, que crec que va sortir, es juga a tot el món. És un joc que està basat en l'estratègia. És un joc que és molt... és competitiu, però no, no és la seva base, la competició, sinó que és més un desenvolupament de l'estratègia, del pensament lògic. Has de crear el teu exèrcit, és una sèrie de jugues amb una baralla de cartes que pots personalitzar a la teva manera, i amb això doncs tens que desenvolupar tota una estratègia de joc per guanyar els teus contrincants. Hi ha diverses modalitats de joc, és molt variat, la veritat, hi ha moltíssimes temàtiques també, i és un joc que és força interessant.
3: Si hi ha moltes modalitats, quines són les que més força tenen entre els seguidors?
2: Sí, la modalitat més jugada en tot el món és una modalitat que es diu Commander, que jugues amb una baralla de 100 cartes. Això ho explicarem tot, perquè la nostra idea és fer tallers i introduir-ho molt a la gent perquè coneguin des del principi com es juga. Llavors, el joc més jugat és aquesta modalitat que es diu Commander, on tu jugues amb una baralla de 100 cartes. Dintre de les 100 cartes hi ha diversos tipus, tens que compaccionar-te de la teva manera, i llavors amb aquestes cartes és on tu crees l'estratègia. Es juga normalment en grups de 4 persones i és un tots contra tots. Llavors es va fent per rondes i vas jugant un torn cada jugador i vas presentant la teva estratègia de joc, i tens que anar, pues, tens una sèrie de vides i tens que anar traient-li les vides als altres, i els altres es van traient les vides a tu.
3: De 4 a 12 jugadors, has dit?
2: Sí, bueno, normalment les partides són de 4. En aquesta modalitat. Després hi ha altres modalitats que es pot jugar, per exemple, un contra un, també, llavors pots jugar infinitat de persones, o es pot jugar també per parelles, dos contra dos, que és un mode que és cooperatiu, que a mi m'agrada molt, i es pot jugar això, dos contra dos, però serien partides de 4 persones.
3: Suposo
2: més
3: que...
2: no perquè es fa molt llarg, sinó...
3: Suposo que, com a tots els jocs, hi ha normes, i que, com que és una cosa nova que arriba a Montornès, doncs explicareu tot, no?
2: Sí, clar, exacte. La nostra idea és explicar des del principi i sobretot fer molt de focus. Nosaltres l'esdeveniment el dividim com en dues parts. Hi ha una part que hi ha una gent que ja coneix com es juga i coneix totes les regles, que sí que és veritat que segons et vas endinsant en el joc les regles es van fer més... O sigui, hi ha moltes regles, però l'inici sí que és més bàsic. Llavors hi haurà una gent que estarà jugant directament un torneig, la Commander en aquest cas, i després nosaltres volem fer molt de focus en la part dels tallers. És a dir, la gent que no tingui, que realment no sap com es juga, no ha vist mai, no té ni idea, diguem-ne, nosaltres volem explicar les normes des del principi, les normes més bàsiques per començar a jugar. Li proporcionarem també el material perquè puguin començar, no tenen que portar res, només tenen que venir amb les ganes de jugar. I nosaltres els explicarem totes les normes més bàsiques. Sí que és veritat que després, clar, el joc, segons les modalitats i segons tu vas aprenent, cada cop es va fent més complexa. Però per començar a jugar, realment, amb 4 normes bàsiques pots començar.
3: Molt bé. Sí que és veritat que hem parlat que això sorgeix dels Más 30 Cosmos, però des de quina edat es pot començar a jugar a jocs de rol, i concretament aquest, el Gathering, i fins a quina edat?
2: Sí, això és un tema que volia comentar, perquè nosaltres el joc és un joc que es pot començar a jugar des d'una edat molt temprana. És un joc que és molt, molt obert a tothom. És un joc que pots començar a jugar des de molt petit, des de potser, no sé, una edat de 7-8 anys, que comencis a poder entendre les regles més bàsiques. I realment és una comunitat que és molt, molt àmplia. Juguen homes, juguen dones, juguen gent més gran, juguen jovent, juga tot tipus de gent, perquè una de les gràcies que té aquest joc és que genera una comunitat. No és tant com una competició on tu vas, participes i quan plegues vas cap a casa, sinó que aquí es crea com un, sempre com una comunitat, entorn del teu joc. Llavors, és un grup que sempre es reuneix per jugar, jugues a una modalitat, jugues a una altra, intercanvies cartes, li ensenyes als companys, doncs mira, ara m'he comprat aquesta carta, ara he aconseguit aquesta altra, ara he millorat la meva baralla de cartes afegint aquesta altra carta. Llavors es crea aquesta comunitat, que és una de les coses que a nosaltres més ens agrada. I és un dels motius, per exemple, per als quals jo em vaig enganxar realment. Perquè quedes amb els teus amics, quedes amb gent, ve gent nova, i tu estàs jugant tranquil·lament i pot passar algú que coneix el joc i es pot posar a jugar sense cap problema. Llavors això és una cosa que nosaltres, aquesta inclusió de tot tipus de gent, d'edats, de tot, a mi és una cosa que ens agrada molt. I és el que més fomentem realment.
3: I quan pot durar una partida?
2: Això depèn molt de la modalitat, però normalment, si és una modalitat aquesta típica que són quatre persones, pot durar entre una hora i dues hores, pot ser per partida. Però depèn moltíssim, perquè depèn moltíssim del nivell dels jugadors, depèn també de la modalitat de joc, però bueno, pot estar per aquí, més o menys.
3: A l'acabar aquests tallers, on d'alguna manera expliqueu com es juga, suposo que tothom podrà jugar,
2: sí,
3: però també
2: sí.
3: Hi ha un torneig express. Això també serà per principiants?
2: Sí, la nostra idea és, perquè clar, si tu vas a algun lloc, si vas a un lloc a aprendre a jugar alguna cosa, m'imagino que vols jugar, òbviament, a part d'aprendre, que està molt bé aprendre, però després pots participar. Llavors el que volem és fer un taller molt ràpid on la gent conegui totes les normes, s'impliqui, conegui el tipus de cartes i tot, i després ja començar a jugar, i que la gent pugui gaudir realment, perquè realment com aprens és jugant. Perquè és quan et sorgeixen tots els dubtes, però també és quan tu passes bé, perquè comentes amb la gent i és diferent. Nosaltres tenim un grup de voluntaris, en el qual hi ha gent jove, per exemple, hi ha nois de 15 a 16 anys també que ensenyaran, també, i jo també estaré al davant del tema dels tallers. Llavors, perquè tothom es pugui sentir bé, vull dir, perquè no volem tampoc que vingui el millor adolescent i es trobin que els que ensenyen tenen 50 anys o a la inversa.
3: Que hi ha de tot, no? Que hi ha de tot, que sí, tothom tot. Practica de totes les edats, ens has dit.
2: Hi ha de tot. Nosaltres quedem a Sputnik, gràcies a la col·laboració de la Bea i de Montornès, que ens vam cedir aquest espai, quedem a Sputnik molts caps de setmana, i hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent des dels 15 anys fins als 60 jugant, i ja ens coneixem tots i no hi ha cap problema, i jugues al mateix nivell i no hi ha problema. També tenim una manera bastant senzilla, bueno, d'establir quin és el nivell de la gent, i llavors ja organitzes les partides també en funció del nivell, perquè ningú no se senti desplaçat ni senti que no està gaudint, perquè la nostra idea és que vinguin, aprenguin, gaudeixin i aprenguin i vegin com és aquest joc i s'enganxin, clar, és la nostra il·lusió.
3: És la idea, clar, de crear aquesta comunitat.
2: I convidar la gent a que s'apropin, que descobriran que és un món molt entretingut. A més, a tothom en general li agrada tot aquesta, el món de la fantasia, de la màgia, dels dracs, de tot això. Està molt de moda, llavors que vinguin, passaran una bona estona. Som una colla de gent que molt agradable, que el nostre objectiu és gaudir, i això, que vinguin a l'Sputnik a les 5 de la tarda el divendres.
3: Doncs per mi ha estat un plaer, Carlos Ruiz, a gaudir d'aquesta proposta que arriba per primera vegada amb els Mas 30 Cosmos, i hi haurà més edicions i esperem que aquesta primera sigui un èxit. Gràcies.
2: Moltes gràcies.

Nosaltres continuem a la intersecció, passant dos quarts de les 6, i anem a escoltar i parlar del nou disc de Chrissy, titulat Candela. Ja és el quart àlbum de la colombiana, i ens diuen que fins ara és el seu àlbum més personal i ambiciós. Per fer-nos una idea de com sona, portem algunes cançons per fer-ne un repàs. Comencem amb Malo Bien, el single amb el que va anunciar la publicació del disc divendres.

0: caminar.
1: Aquest nou disc de Grisi, Candela, té 11 cançons i una s'ha fet bastant viral a TikTok. És aquesta que estem escoltant, es diu Limonar. Té una estil totalment diferent a la cançó Malo Bien, que acabem d'escoltar, que és més tranquil·leta, molt bonica, un missatge molt clar, que és gaudir de la vida. Anem a escoltar-la.

I acabem aquest repàs per Candela, el nou disc de Crisi, recordem el quart àlbum de la colombiana, amb una col·laboració, té diverses dins aquest disc, però ens hem quedat amb Rawayana, que últimament la veritat també ho està patant moltíssim. Perquè fa el disc de Crisi, ens diuen que està molt marcat pels ritmes afro i que té influències de l'afrobeat, del dancehall, del reggae, de la bachata i del vallenato. I si us ha agradat com sona, doncs que sapigueu que comença la gira a Espanya, a Tenerife, que ni tan mal, el proper 17 de juny i que continuarà per diverses ciutats que podeu anar a veure-la en directe, si voleu. Ens quedem escoltant Solecito Vení.

0: Ah. Acabem setmana i això vol dir que tenim nova secció de Cultura Pop amb l'Aina Barquera. Molt bona
1: Hola,
0: tarda, Aina.
1: Què tal?
0: Bona Com tarda. Estàs?
1: Molt bé, tu?
0: Bé, bé, aquí patint la calor juntes.
1: Bé, ho farem.
0: Sí, sí. Nosaltres som del team estiu, però amb raó, o sigui, amb raó de ser, no? És
1: sí,
0: dir,
1: exacte.
0: No, sí, no. Infierno.
1: 35 però graus estiu... a l'agost, vale. 35 graus al maig, no ho acabo de veure.
0: No cal, no cal. Però bueno, anem a deixar el tema... perquè ja estem tots una mica fartes i anem a per la secció d'avui que pinta molt bé, Aina, a veure.
1: Sí? Sí. T'ha agradat?
0: Sí, he estat aquí xafardejant i dic, mira, l'Aina ha tornat una mica als seus orígens.
1: Sí, avui vinc a fer una mica de remember del pot petit, en Pau Descansi, que, bueno, que era un programa que feia fa uns anys parlant de música i recomanava moltes vegades els discos que estava escoltant. Llavors, si et sembla, avui vinc una mica a fer això, a recomanar-vos les cançons o els discos que estic escoltant
0: que,
1: més.
0: Que, per cert, qui vulgui escoltar el pot petit està a la ràdio La Carta.
1: Endavant, jo ho faig de tant en tant, eh? Per veure si segueixo tenint la mateixa opinió dels discos que m'han agradat
0: sí?
1: en aquests últims
0: et mantens,
1: anys.
0: Et mantens, Aina?
1: Em mantinc en gran part, em mantinc amb les mateixes idees.
0: Doncs vinc a veure, i què estàs escoltant últimament?
1: Llavors, avui vinc a fer una secció una mica concreta, ¿vale? Perquè
0: vale.
1: Va ser el 150 aniversari d'Estrella sí. Damm, i van fer un macroconcert així durant 8 hores amb només grups catalans.
0: Sí.
1: Vale, llavors jo m'he posat el repte de recomanar-vos només música en català perquè, bueno, sempre estem parlant de música pop aquí i sempre recomano molta cosa anglesa, molta cosa americana. Llavors avui vinc a quilòmetre zero.
0: Molt bé, genial. Vale, cultura perquè... pop, quilòmetre sí. zero avui. Perfecte.
1: Llavors, si he de recomanar un disc que jo estigui escoltant en bucle, és el disc de Sant Domingo Forever, de la Maria Jaume.
0: Oh, què ens pots dir d'aquesta cantant?
1: Doncs mira, la Maria Jaume és una cantant de Lloret de Vistalegre, que ja només el nom del poble em sembla fascinant.
0: Ja,
1: és un poble, és un poble de Mallorca, un poble petitet de Mallorca. La Maria Jaume ha estat una de les participants d'aquest concert d'Estrella Damm sí. i Sant Domingo Forever és el seu quart disc.
0: Déu-n'hi-do.
1: I et diràs, serà una noia més o menys adulta? No.
0: Home, què vol dir adulta?
1: En té 27.
0: Bueno, clar, quart disc.
1: I és el quart disc i només té 27 anys.
0: Ha corregut. Jo no la coneixia... Anem a escoltar una mica,
1: escoltem
0: que esteu tan maca.
1: Aquesta és Sant Domingo Forever.

0: sonar molt bé, no?
1: És un disc que l'ha dedicat una mica a les festes populars del seu poble, que són les festes de Sant Domingo.
0: Sí.
1: I llavors és un disc que jo crec que és molt estiuenc, o sigui, a tots aquells que us agradi l'estiu i que us agradi com tot això d'estar al carrer, les festes, les danses i tot això, és el vostre disc. Ara bé, ella no ha perd l'oportunitat de fer també una crítica al turisme massificat de Mallorca, que fa que perillin totes aquestes tradicions. Llavors, bueno, per les dues bandes està molt guai escoltar-lo.
0: Molt bé, tenim de tots. I
1: us he portat una de les meves cançons preferides del disc, que és Sonen ses campanes, que, bueno, per mi, focs artificials, jota final de festes i aquestes Sonen ses campanes, les millors de l'àlbum.
0: Doncs Aina, és aquesta, ses campanes, ens hem colat.
1: Ens hem colat i estava tan ficada en explicar-vos Maria Jaume que ni m'hi ha donat que ja estava sonant.
0: Doncs et poso la del Domingo Forever.
1: Vinga,
0: va.

0: Sona molt bé, eh?
1: T'agrada?
0: M'encanta, m'encanta. Hauré d'escoltar Maria Jaume.
1: T'enganxaràs igual que he enganxat a les meves amigues.
0: No? Té una veu molt bonica, la veritat. Bueno, doncs, quins altres artistes portes avui?
1: Doncs mira, aquests no van participar al concert d'Estrella Damm, però perquè estaven en un altre festival, que era l'Ambassat de Sabadell. I aquests són la Ludwig Band, que és un grup de sis nois de Barcelona que també han presentat el seu quart disc i que també són uns nois molt joves. El seu últim disc es diu Pel Barri es Comenta, que és un disc, doncs, on van més cap al pop. Els seus discos, els seus primers discos eren més com folk, amb lletres super melancòliques i tot això. Llavors aquest disc fa una mica el mateix, però té uns tocs molt més pop, molt més de festival.
0: Sí.
1: I la cançó que estem escoltant ara, que és Millor amb ell, és el primer single que van treure, que va revolucionar les xarxes.
0: És el que et deies, que hi ha sonat moltíssim.
1: Ha sonat moltíssim, perquè la van treure fa com un any, no ha deixat de sonar, segueix... Jo no m'he cansat d'ella.
0: Més sona també com molt estiu, no?
1: Sona molt estiu, també.
0: Que guai.
1: I llavors això, doncs, si us agrada la música així amb instruments en directe, ells toquen la bateria, les guitarres, els saxos, tota mena d'instruments que us podeu imaginar. I el que sí que us recomano és que si podeu veure'ls en directe aquest estiu, perquè estaran per tot Catalunya, no us els perdeu perquè són boníssims.
0: I són també d'aquí? Jo penso que eren de les Illes també, o no?
1: No, ells són de, bueno, entre Barcelona i Espolla, a l'Alt Empordà, però sí, són catalans. I si vols que et destaqui alguna cançó del disc, a part de Millor amb ell, que ja l'hem escoltat moltíssim, jo et diria Que bonic, la del concert de la Musca, o la que us he portat, que és On t'has ficat aquesta nit, que és la meva preferida.
0: Doncs anem a escoltar-la una mica. He plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la...

paraules, no sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó on el meu amor creix entre el Fàbrega i Llorer.

0: ficat aquesta nit.
1: Home, això en un festival ha de molar molt,
2: eh? Ha de molar, eh?
1: Sí, m'agrada, m'agrada.
2: És guai, és guai, és guai, és guai.
1: M'encanta.
2: Doncs us faré un petit spoiler.
1: A veure.
2: Que no ens escolti ningú, vale?
1: Digues.
2: No ho han dit, però tenim exclusiva. I és que venen aquest cap de setmana a tocar la Garriga gratis.
1: A quina hora?
2: A la nit, a les 10 de la nit, em sembla. A les festes del Corpus.
1: Ah, ja ens veurem, Aina.
2: Doncs
1: veiem.
2: Allà ens veurem.
1: Cita conjunta de la intersecció. Genial. I encara tens una mica més.
2: I encara tinc una última opció que us he portat, que aquí canviarem molt l'estil.
1: Vale.
2: Vale? Ella és l'Anna Andreu, amb el seu últim disc, que és Vigília. Però és un dels meus discs preferits del 2025. L'he escoltat fins a avorrir-lo. I no me n'he avorrit.
1: Això ja pensava, ja.
2: I aquí és una proposta molt més íntima, perquè la majoria de les cançons, com que només toca ella i la seva parella, són dues persones, i la majoria de cançons tenen una guitarra i una bateria,
1: sí,
2: i les veus. I llavors només amb aquestes coses fa meravelles, com la cançó que estem escoltant ara, que és Com puc, boníssima, i us recomano moltíssim que l'escolteu amb detall i amb, sense presses,
1: sí,
2: perquè les lletres són poemes.
1: Sí, d'aquestes que et toquen,
2: sí,
1: no què?
2: Però poemes com molt metafòrics i que li has de donar com una volta per dir, què està dient?
1: Torna a escoltar un altre cop, no?
2: O sigui, què està dient ben bé? Llavors, sí, crea com tota una atmosfera molt de pel·lícula, molt cinematogràfica. I això, els seus discos són molt curtets, tenen com normalment 8 cançons o
1: bueno,
2: així.
1: Bueno, de qualitat.
2: Però són les 8 cançons. Llavors, això, ara ja està acabant la gira, vull dir, costarà veure-la en directe, però sabem que està preparant un nou àlbum. I això, és Anna Andreu. I us recomano molt la cançó de La Navalla, que te l'he portat perquè és forta.
1: Doncs amb ella ens acomiadarem, Aina. Moltes gràcies per haver vingut
2: a vosaltres
1: aquest mes de maig. Esperem el mes de juny, no sé si en biquini o que farem,
2: no sé,
1: una secció de piscina.
2: Amb la calor que fa ja...
1: ja veurem, però moltes gràcies per venir com sempre, que
2: a
1: vagi
2: vosaltres.
1: Molt bé.
2: Adéu.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I com fem cada últim dia de, bueno, dia no, última setmana del mes, hem repassat algunes de les notícies més curioses que ens deixa aquestes setmanes, i avui anem amb les notícies més curioses del mes de maig. Així que esteu atents i atentes tu també, Sergi, a veure què et semblen les notícies
2: estic atent.
1: Que us porto avui. Una àvia de 99 anys es converteix en la persona més gran en fer crowdsurfing en un concert.
2: Què dius ara? Quin esperit més jove, no?
1: Home, i tant. El crowdsurfing és, com coneixem popularment, això de deixar-se caure, no?, des de l'escenari sobre el públic i que es vagin transportant en l'aire, no?, d'una punta a l'altra. I ha estat sempre, bueno, un ritual reservat més a la gent jove, no?, perquè passen coses després que un es cau, que no t'agafa, no?
2: I d'un tipus de música, també.
1: Concretament, sí, clar, l'adrenalina, el vertigen, aquest punt d'inconsciència feliç. Bueno, doncs que això, que associa més a la gent jove. Però llavors apareix algú com la Pauline Cana, que als seus 99 anys ha desmuntat aquest cliché de l'edatisme. Ella és dels Estats Units i acaba d'entrar en el llibre dels rècords Guinness en convertir-se en la persona de més edat a fer el crowdsurfing, una gesta aconseguida durant un concert de Bradley Gilbert a Belleville, Texas, on va ser elevada sobre el públic davant d'unes 20.000 persones que corejaven el seu nom. O sigui, això va ser apoteòsic.
2: Home, ha de donar un subidon important,
1: ja dic,
2: això,
1: ja
2: no?
1: Ja dic. Així que el rècord és en 99 anys i 274 dies, que clar, és una marca tan improbable com deliciosament rockera, diuen, no?, que s'orni a repetir que algú la pugui superar. Doncs Paulino va celebrar amb una frase que resumeix la perfecció del seu esperit, que és que ho he aconseguit, sóc la millor de tots els temps. És a dir, que la Paulina s'estima molt. Una altra notícia que ens deixa el mes de maig. La presència de cèrvols borratxos a França activa l'alerta en les zones rurals.
2: Però què dius, Mireia? Però què els hi donen els cèrvols allà?
1: Ai, sí. Doncs mira, ho mengen i solets, no li donen ningú, eh? A França s'ha alertat del perill que podria suposar trobar-se cèrvols borratxos, que es diuen així per la sensació que aquests animals experimenten davant de la ingesta excessiva de brots, remolatges i fruites fermentades.
2: O sigui, ostres!
1: No és que comencin a beure alcohol, sinó que es mengen fruites, doncs que ja no estan tan bé.
2: I estan una mica així, sí, no? Els perjudica una mica.
1: Exacte. Aquests animals es veuen sobretot afectats per això a la primavera i poden causar, clar, certs problemes perquè perden el control i fins i tot doncs, arriben a travessar carreteres impulsats per la hiperactivitat que els genera el consum d'aquestes plantes. I a més, a França això també es veu que passa a altres llocs com a la República Txeca, on també s'ha advertit la presència de cabirols perillosament intoxicats per menjar remolatges fermentades. I clar, es veu que quan es troben sota els efectes d'aquests sucres, no, fermentats en el seu estómac, se senten atrets per les llums dels cotxes. I clar, poden intentar travessar les carreteres, tot i que doncs, hi hagin bastants cotxes, i això pot ser perillós tant per l'animal com les persones, no, que passen per si. Així que, ojo, que potser es trobem algun cèrvol borratxo. I atenció amb aquest titular. S'acaba la xocolata.
2: Què dius així, ara, Mireia?
1: Tal qual.
2: Això és una depressió mundial, ja.
1: Totalment, totalment. Clar, és que satisfer la demanda d'aquest dolç cada vegada és més gran. I la passió xocolatera doncs, ha elevat el consum fins i tot a tal punt que s'estan talant selves tropicals per donar pas a noves plantacions de cacau i així s'acaben destruint ecosistemes rics en biodiversitat i carboni que ens fan falta per la nostra vida.
2: Sí, això és un problema que ja
1: sí,
2: fa
1: ja
2: temps que van advertint i passa el mateix amb el cafè.
1: Totalment, i així estem, i amb l'oli de palma també, bueno, amb una infinitat de productes que ens hauríem de fer mirar. Però bé, davant d'aquesta situació hi ha un estudi que ens proposa una solució i és tan senzilla com revolucionària: l'ús de pols de roca volcànica per revitalitzar els cultius de cacau. Així sent el sol que tenim en comptes de continuar plantant en altres llocs, perquè el problema d'aquestes zones tan àrides és que un cop s'acaben els nutrients de la terra doncs ja no serveixen per res i per això han de talar, no? Doncs es veu que amb aquest descobriment, amb aquest descobriment d'Isabella Steely, que és investigadora de la Universitat de Sheffield, han trobat aquesta doble estratègia, que és combinar l'agroforesteria, és a dir, combinar tant l'agricultura com la ramaderia, i després a escampar un basalt triturat de pedres volcàniques en les plantacions. Això produeix un fertilitzant natural i corrector de l'acidesa que té aquesta terra, també captura el carboni que promou la contaminació de l'atmosfera i així restaura els ecosistemes en un millor rendiment de totes les finques.
2: Déu-n'hi-do, em sembla una bona solució, no?
1: Doncs sí, sort que hi ha gent que investiga i podrem continuar menjant xocolata. I una dona, atenció, assegura haver-se barallat amb un extraterrestre cos a cos.
2: Ostres, però vols dir que aquesta dona no s'ha begut les fruites fermentades de cèrvols?
1: La remolatxa, no? És la doña Valentina, sí, que explica que ja fa diversos anys, a veure, ja té 83, perdoneu, i va ser quan en tenia 20, o sigui, fa uns quants anyets, va descobrir un ésser extraterrestre que s'estava matant el seu bestiar. Així que, en comptes de fugir, va dir, no, jo m'enfronto. Doncs ara ha decidit parlar d'aquest tema perquè es veu que segueixen trobant-se molts animals morts, ovelles i així, i no saben què passa. Doncs amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, la Valentina ha descrit l'aspecte que ella recorda que tenia aquest ésser. I atenció, perquè tenia una mena de casquet volador al cap i una motxilla i diverses màquines enganxades.
2: No seria el Doraemon.
1: Jo ho he pensat, però escolta, que és que els ufòlegs, que són aquesta gent tan maca que es dedica a estudiar els extraterrestres, no?, i els ovnis i així, diuen que aquesta descripció, aquestes figures d'aquest home, com amb un tratge així, per fer-se una idea com un astronauta, però amb màquines i un casquet volador al cap, ja s'ha vist a altres llocs, altres països, com a França i Argentina, i també estan relacionats amb la mutilació dels animals. Així que potser la Valentina ha vist alguna cosa perillosa i no ho sabem. Bueno, doncs sigui com sigui, una dona valenta o no, ara s'ha animat a parlar. I acabo ràpid amb un estudi de la Universitat de Leeds que revela que cada vegada són més dones d'entre 40 i 65 anys que estan trobant en les raves, en les raves, un espai de benestar emocional, físic i mental. Hem d'anar tots a les raves.
2: Vinga, no van anar de rave quan tenien 18 anys, ara amb 40, no?
1: Diuen que així desconnecten de la rutina i reconnecten en si mateixes en un lloc on tenen llibertat i expressió personal. No,
2: bueno,
1: ningú
2: però
1: els mira estrany.
2: El reiki també ho fa, això, eh? Sí. No cal anar de rave, eh?
1: Doncs mireu, bueno, així es destaquen sobretot també el valor de la comunitat, no?, que es crea amb aquestes festes, i bé, doncs s'ha convertit per moltes un refugi d'una pista de ball on sentir-se vives, acompanyades i plenament presents, i diuen que, bueno, és una experiència transformadora, així que ja sabeu que cada cop hi ha més dones a les raves.

0: I acabem amb una cançó, amb una efemèride, no, Sergi, que tenim
1: sí,
0: avui?
1: Sí, sí, sí, avui hem pensat que era bona idea acabar amb aquesta efemèride del grup arxiconegut de Roxy Music de l'any 1982, aquest treball que es diu Avalon, i aquesta conegudíssima More Than This.
0: Doncs vinga, ens quedem escoltant aquest clàssic.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Bueno, tenim temps per res més i si avui estem recordant la celebració dels 1000 programes, que ja ho hem mirat i el Sergi tenia raó, és que la calor m'afecta les neurones.
2: Bueno, a tu i a tots, Mireia.
1: 1000 tardes que hem compartit junts i juntes, que quin privilegi i que guai poder-ho celebrar amb tots i totes vosaltres amb un nou programa en directe. Espero que siguin uns quants més.
2: Oh, i tant.
1: Ens tornem a trobar demà amb el 1001, cinema, Anaïs Soler i tota l'actualitat de Montornès aquí a partir de la cinc. Que vagi molt la tarda de Juernes i fins demà.
2: Fins demà, Mireia.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi que crema des de la 1 del migdia a Òrrius, al Maresme, i que ha obligat a confinar la població. Ha començat en una indústria i s'ha propagat cap a la vegetació forestal. Per tenir-la a l'última hora, parlem amb la nostra companya de Matarió Ràdio, Gemma Ponce. Bona tarda, Gemma.
6: Bona tarda, exacte. Aquesta hora bombers continua treballant per estabilitzar el foc i també evitar que es propagui cap a la zona forestal. El que sí que no tenen clar és si s'ha originat a dins o a fora del recinte de la fàbrica, que a hores d'ara ja donen per perduda. Una violència del foc que ve de que hi havia 600 litres de parafina, que és un material altament inflamable per la naturalesa de la fàbrica, que es dedica precisament a ceres i parafina. Quan acabi de cremar la fàbrica, això sí, els bombers entraran, tiraran aigua i preveuen que estaran tota la nit i demà com a mínim. De moment, aquesta hora també confinament es manté amb un lloc operatiu com a base d'emergències, que és en el poliesportiu d'aquí, del municipi d'Òrrius, on també hi ha els veïns a aquesta hora.
5: Moltíssimes gràcies, Gemma. Gràcies per la bona feina. Estarem pendents de com evoluciona el tema. I precisament la indústria és el sector més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho aparteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 empleats. Són les xifres d'aquest 2025. Segons aquestes, cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta la incidència mensual de les baixes laborals, que va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. Xavier Panés és el president.
7: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
5: I l'artista nord-americana Gracie Abrams ha anunciat la seva nova gira The Look of My Life Tour, amb 64 concerts a l'Amèrica del Nord i Europa. L'artista nominada als Grammy farà una parada al Palau Sant Jordi a Barcelona l'any vinent, el 27 i el 28 de maig. Dates úniques a l'estat. Les entrades pels concerts sortiran a la venda el pròxim divendres, dia 5 de juny, a les 9 del matí. Darrer punt, nom propi, Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint a l'entitat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Y todo esto nos lleva al punto de pensar en que hay que madurar, crecer y creer. Entiendo que la única opción sensata y saludable frente al caos y los imprevistos es, como te digo, como te he dicho durante estos 60 minutejos, buscar la paz. Y en eso estamos, en el viaje a ninguna parte, intentando atraer soluciones. Sí, las hay. Y si no las hay porque dependen de factores externos, pues no te sulfures. Nosotros no podremos hacer nada. Pero recuerda, siempre, siempre, siempre, que la paz es el mayor regalo. Que vivir en paz, sin preocupaciones, es la mayor bendición que nos puede pasar en la vida, por encima de la felicidad. La paz no se trata de tener una vida perfecta, sino de sentirse tranquilo y enraizado, incluso cuando la vida está llena de incertidumbres. ¡Rediséñate en paz! Y busca un lugar donde no haya problemas ni conflictos. Un lugar lleno de armonía y de paz. Mucha, mucha paz. Yo ya no pido ser feliz, pido estar en paz. Refleja la prioridad de la calma sobre el caos. La verdadera tranquilidad no es negociable y se cultiva soltando lo que no puedes cambiar. ¡Feliz tarde! ¡Y hasta la semana que viene! A ser felices, pero sobre todo, a estar en paz. Bye, bye.
1: ¡Se acabó!
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president del govern, Pedro Sánchez, ha sol·licitat compareixer davant del ple del Congrés dels Diputats per informar sobre la situació política relacionada amb les darreres investigacions judicials conegudes. Fons a la Moncloa apuntant que la compareixença es produirà en tot cas després del Consell Europeu del dia 19 de juny, un cop l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero hagi declarat davant del jutge l'audiència, el jutge de José Luis Calama, els dies 17 i 18 de juny. La Junta de Portaveus del Congrés abordarà la petició els propers dies i la compareixença podria tenir lloc la setmana del 22 de juny. També es produirà abans del Comitè Federal del PSOE el dia 27. I la dotzena de famílies desallotjades pel foc a Òrrius, al Maresme, no podran tornar a casa fins aquí un parell de dies, tot i que els bombers han assegurat que el foc està controlat i que les seves cases no corren perill. Es tracta de la gent que viu en 7 masies que estan a tocar de la fàbrica de ceres i parafines que crema des de la 1 del migdia. Per cert, que la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran aquesta campanya d'incendis a l'estiu. Avui el Departament d'Interior ha presentat el dispositiu de lluita contra el foc, tot recordant que cal extremar la prudència, perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Núria Parlon és consellera d'Interior.
4: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
3: I un altre dels temes destacats avui, continuem pendents de la reunió entre sindicats i educació des de les 3 de la tarda. La darrera proposta que el Departament d'Educació ha plantejat als sindicats inclou, segons fons sindicals, un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys. Aquesta xifra surt de l'increment del 30% del complement específic pactat ja amb Comissions Obreres i UGT, però aplicat en 3 anys i amb un nou càlcul. Això cal sumar-hi el nou complement salarial, que seria de 46 a 90 euros mensuals en aquest any i un 125 al 2029. I el nou hospital de dia oncohematològic de l'Institut Català d'Oncologia Tensial serà un nou espai de 500 metres quadrats al nou edifici per ampliar l'Hospital Trueta. Tindrà 36 punts d'atenció assistencial distribuïts en 16 bocs individuals i 14 butaques de tractament i 6 habitacions individuals amb llit. Per tant, és una ampliació important que s'ha presentat avui.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Continuem pendents de la reunió entre sindicats i educació des de les 3 de la tarda. La darrera proposta que el Departament d'Educació ha plantejat als sindicats inclou un increment salarial de gairebé 400 euros bruts mensuals en 4 anys, segons els sindicats. Aquesta xifra surt de l'increment del 30% del complement específic pactat ja en Comissions Obreres i UGT, però aplicat en 3 anys i amb un nou càlcul. I un altre col·lectiu en lluita, el de metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny a 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de dades públiques del CatSalut, el Sindicat de Metges de Catalunya destaca l'augment de demores per a visites amb especialistes, amb algunes proves i també amb operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
3: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
2: I la part forestal de l'incendi d'Òrrius està estabilitzada després d'haver afectat mitja hectàrea de superfície, segons ha explicat el cap operatiu dels bombers. Pel que fa a la part de la indústria, el cos ha optat per l'estratègia de deixar cremar la parafina que hi ha dins sense intervenir-hi. A la planta hi havia 500 tones de parafina. Les que queden dins continuen cremant i generen una columna de fum ben visible, per la qual cosa els bombers mantenen l'ordre de confinament que esperen poder retirar demà. El municipi està confinat des del migdia i els bombers preveuen estar-hi treballant tota la nit. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, reunirà experts, tècnics i alcaldes a municipis afectats per la pesta porcina africana per buscar de quina manera i en quines zones es podria garantir la seguretat i permetre un cert accés al medi natural. Ordeig ha afirmat, però, que no es tracta de flexibilitzar les restriccions, sinó d'avaluar en quines circumstàncies i en quins moments es pot donar un cert accés al medi natural. I Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. L'objectiu és articular un espai operatiu per a la planificació i l'execució de polítiques locals a l'entorn d'aquest tema.
1: Notícies en xarxa.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies, a Sol i Selecció Musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és cabdal.
0: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
2: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra també.
0: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal encara.
2: Exacte, hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Terradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
0: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial.
2: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
0: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
2: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això que et pot provocar, doncs, com deia abans, una reducció en la precisió del diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
0: Si a vegades en català mateix és la nostra llengua materna, ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem a la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
2: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats, les persones grans i els infants són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
0: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin seno a l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contrapronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense avisar, no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de 2 mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una edat en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

0: Has escrit una cançó, Pere, que per la música sent optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cúmbia aquí guapa, salsera, i parla de la presó, no? El preso es diu, que és de Fruco i sus Tesos, és el grup de música, l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem, i jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos, quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ella a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes, i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai, perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos-hi de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, eh? Si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou 2 assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola 2 supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa 2 setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat, de la mateixa manera que feia un any, i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou 2 assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem, una curiosa coincidència, aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la policia catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça, i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat? Si vols començar tu mateixa, Aida.
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda. Quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i, per tant, això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I, d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits realment, no?, de la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no?, en casos que, evidentment, no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen, efectivament, molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no? Que no entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre

0: Què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas la qüestió és que sembla que no ho està, o almenys no, els serveis penitenciaris així ho manifesten. Xavier Melero, quina és la teva primera sensació respecte al tema?
1: Bueno, la primera sensació, potser és l'única sensació, és que les penes duren el que duren perquè estem tots d'acord en que durin això. O sigui, a l'estàndard democràtic del càstig a determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però en fi, un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solidianta la consciència civilitzada. No sé, em sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
0: El fet de que es digui en públic el nom, ahir de quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no? D'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha difós a tots els mitjans de comunicació.
2: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem, sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica que, perdó, per dir-ho d'alguna forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, abans quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? De la Constitució barra del 25.2, que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, que el que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que Espanya, això ho sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que la premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido a que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys diguem, són proporcionals no, diguem, o són proporcionats, millor dit, respecte d'aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent, diguem, doncs, un element fins tot negatiu, no, que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat, després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
0: És un bon interrogant a fer-se, Xavier. Estava pensant, això que em deia l'Aida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això ha estat positiu en termes de reinserció, de rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins i tot jurídicament?
1: Que bé, això de la rehabilitació, bé, això té molts matisos, eh? Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi, de tractament per part de la Junta i de l'equip.
0: Cosa que
1: Llavors,
0: està totalment
1: això,
0: al seu dret, no?
1: evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
0: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat, no ho sabem. Per tant, és una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
1: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè evidentment el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, eh? Però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
0: Però volia pujar una mica al focus, perquè, com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se doncs poder sortir en llibertat transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva, eh?
2: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no, al llarg dels últims 2, 3 segles, diguem, per al càstig, no, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó, diguem, continuï sent, diguem, un espai tan desconegut i alhora continuï sent, diguem, doncs, el lloc on dipositem, no, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran i després de complir la pena, doncs, continuaran amb la seva vida, diguem, no, doncs una vida ja completament cívica i diguem, respectuosa amb la llei, doncs, crec que cal reconèixer que té un punt, no, doncs, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, doncs, no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, diguem, la imposició més dura, no, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat, i aquest no responsabilitzar-nos en durant el compliment fa que, evidentment, tampoc ens en responsabilitzem un cop la persona ha sortit fora. I, per tant, l'estigma, doncs, evidentment, continua sent altíssim, tan alt com ho podia haver estat doncs, en el segle XX. En aquest sentit, al segle XXI, jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, diguem, penal és l'adequada en molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó i si no hauríem de començar a plantejar-nos, diguem, evidentment, no només començar a plantejar-nos, sinó diguem, donar múscul, no? I desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals, com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint a les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no? Sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica respecte dels fets i respecte del dany, no? Que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
0: Xavier, ara sí que hem obert el meló de
1: No, a veure, jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir. Més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal. Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio. També sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995,
2: sí,
1: el Codi de la Democràcia?
2: 15 o 20, una cosa
1: així. 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs pues mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que es reinserti. Però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte, la pena de dos assassinats. Llavors, la resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó. I la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
2: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria al 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no? Après, probablement, jo crec, no? Que té a veure amb que l'única manera, no? de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. I això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no? D'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó, triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó, no? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a la presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no? En molts aspectes, en aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins i tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin dur una vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus, no? Llavors jo crec que Sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo potser
1: Bueno,
2: més.
1: jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a lo que voten els
2: Sí.
1: representants de la gent al Parlament, però el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable,
2: Clar.
1: no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta, què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament i el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015. Vale.
0: Sembla que hi ha un cert consens d'això. M'ha dit una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
2: Sí, a veure, és interessant. Catalunya, en aquest sentit, fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas, tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre sospitava, no?, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades al voltant del 30 i va ser, efectivament, no?, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta es pot considerar, no?, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no?, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no? Que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. Dos, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, hi ha canvis en aquest sentit. Tres, els mecanismes, diguem, no?, doncs per denunciar, i la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem, doncs, per exemple, això, no?, del creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits privats, és a dir, dins la casa i amb persones, diguem, properes o molt properes a la família, no? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar i, evidentment, una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
0: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez, doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè en la seva companyia tot això és molt millor. Com està, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens en anem fins a la illa de Sardenya, en concret fins al sud de la illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverà monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entre mig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverà?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverà apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta i quan t'hi apropes, ràpidament, t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina, la reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs, al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives i, per tant, es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava i és tal qual això. Quin arbre més especial, no?
1: Sí, sí, sí. Les oliveres són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia i, per tant, són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu «Mon cor estima un arbre», tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina. Josep,
1: sí.
0: Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar amb un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ulldecona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant
1: sí.
0: Del tronc, les branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i et ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no?, quantes generacions s'han dedicat quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades els sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient les dimensions d'aquesta olivera.
1: Sí.
0: Per acabar, Josep, de parlar de ser reina, què que vols citar Mancuso?
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta sarreina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa en aquest cas per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest oliverà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments com en el baptisme, en l'unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, L'arbre de per si ja és sagrat, un oliverà encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, em semblava que feia mereixedor aquest oliverà d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Fins la propera.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien les reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
0: De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que veiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018, és quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era, en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la Lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, et dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. No el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny, entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Un llibre d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al vell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakice, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúsculo de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa, mentre els cristians acaten el confinament part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Allah. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present, descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Pasiqué enviava a la seva germana. La Pasiqué, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas. Malgrat les seves més de 800 pàgines, la lectura atrapa el lector des del primer moment i no et deixa anar.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
2: Molt bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes a La Intersecció. Una tarda més, un altre Juernes que ens trobem aquí a Ràdio Montornès amb un nou programa que de ben segur que us agradarà i que us mantindrà aquí enganxats a la ràdio fins a les 6 en punt de la tarda. Com sempre, aquí a La Intersecció es troba la informació, la divulgació i entreteniment i la podeu seguir al 91.2 de l'FM o també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també a el canal de la tele de Ràdio Montornès per poder escoltar-nos des de qualsevol lloc, al cotxe, treballant, a casa, estudiant, al carrer, des d'on sigui, això sí, al carrer, espero que estigui a l'ombra, sisplau, o amb una mica d'airet. Com sempre, no estic sola, sinó que la part tècnica m'acompanya el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
3: Bona tarda, Mireia.
2: Què tal? Com va?
3: Molt
2: bé,
3: molt bé, molt bé. Una mica calorat, però bueno, anem fent. Tinc una mica sorpresa per tu. A veure, escolta una miqueta.
2: Què em portes?
3: Per què et poso això, Mireia?
2: Ai, doncs pues, suposo que és per demà o no?
3: Què passa cumple? Demà?
2: Quin cumple no, és avui? Avui no és cap cumple.
3: No,
2: bueno,
3: sabia
2: algú
3: res.
2: D'algú serà, no?
3: Però... Sí, i de què és el cumple demà? Demà has deixat parat?
2: Ah, i de què és el cumple avui?
3: No, bueno, avui estem una mica de cumple nosaltres, no?
2: Ah, sí? No sé, sí, jo pensava que era demà, no?
3: És que ho he vist així al guió i estem en el programa 1000 avui, eh?
2: Avui? Mireia? O sí, és demà? Sí. Jo crec que és demà,
3: no,
2: eh?
3: No, és avui,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, segur.
3: Despistada, eh?
2: Jo tinc apuntat que avui és el 999,
3: no,
2: eh?
3: No, aquest va ser ahir.
2: Ah, sí?
3: Sí,
2: ui,
3: sí,
2: no ho sé, haurem de revisar això, eh? Sí. Bueno, sigui com sigui, tu, 999 o 1000 programes, està molt bé, no?
3: Es diu ràpid, eh? Déu-n'hi-do, eh?
2: Molt, molt, molt ràpid, Déu-n'hi-do, sí. És que portem moltes tardes juntes, junts, Sergi, com unes mil, vagi.
3: Sí, ha passat ràpid, però Déu-n'hi-do, eh?
2: Bueno, 5 anys, més de 5 anys que
3: Déu-n'hi-do,
2: portem
3: fent. A programa diari i tots els dies de 5 a 6, doncs aquí estem, eh?
2: Sí,
3: durant
2: sí.
3: Canya, com sempre.
2: Sí, i semblava que no passava res, per Montornès, i mira tu si cada dia trobem alguna cosa de la que parlar.
3: Sí.
2: I està clar que, sense els nostres col·laboradors, no?, col·laboradores que passen totes les setmanes per aquí, tots els mesos, tampoc podríem fer.
3: No, evidentment, nosaltres no som res sense, primer, els nostres col·laboradors i col·laboradores i també els nostres oients, no?
2: Clar que sí.
3: Què, durarem
2: mil més
3: o què?
2: Home, doncs pues mira, tant de bo, mireu les mañanes que porten un munt d'anys, eh?
3: Sí, és veritat, eh?
2: Per què no? Podríem fer, jo què sé, la intersecció, també, ja no el territori nocturn, sinó una versió nocturna, no?
3: Doncs
2: una
3: imagina't,
2: mica més,
3: eh?
2: Així, rebel.
3: Sí. Doncs res, era només un apunt i està confirmat que d'ahir era el 999, és el nostre programa 1000, eh?
2: Hauré de consultar el meu arxiu,
3: Exacte.
2: Bueno, doncs a celebració que estem aquesta tarda, un motiu de més per quedar-nos aquí a Ràdio Montornès i passar aquesta tarda juntes, com portem fent des de fa 1000 tardes, que es diu ràpid, que portem aquí portant tota l'actualitat, entrevistes, com us dic, col·laboradors que han passat, que ja no estan, alguns que encara continuen amb nosaltres, i aquesta petita família que he fet entre tots i totes aquí a la intersecció. Bueno, doncs, encara amb més ganes avui de Juernes, anem a repassar els continguts del dia. Avui parlarem del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que precisament es commemora avui, dia 28 de maig, i que bueno, aquí a Montornès té una programació d'activitats al voltant d'aquest dia, que ha començat aquest matí amb la lectura del manifest institucional i també de la caminada Salut Pas a Pas. A més, aquesta tarda hi ha dos tallers participatius, dos tallers oberts a la ciutadania, que tenen a veure amb la vessant més artística, i també una presentació del programa Dones i Esports, serà a les 7, nosaltres ja estarem i demà us ho explicarem, però avui ens centrarem a saber com ha anat aquest matí la primera proposta de la programació del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Després també parlarem avui del Magic Gathering, aquesta proposta que ens arriba des dels Més 30 Cosmos i que tindrà lloc demà al Centre Juvenil Espúndic. No cal saber jugar a Magic, jo no sé si tu saps, Sergi. Jo he vist les cartes, però no mai m'he ficat a jugar.
3: No tinc ni idea. Vull dir, vull estar ben atent, perquè darrerament estic bastant aficionat.
2: Els jocs de rol, així?
3: Bueno, estic així fent una incursió,
2: Home, mira, no ho sabia jo pas, no et veia.
3: Sí, el que passa és que l'única cosa que em té així una mica, que em retreu una mica, és que són partides molt llargues.
2: Bueno, doncs, hi ha les dues diferents modalitats, així, en el Magic.
3: Doncs mira, com sóc així un novell, doncs estaré ben atent.
2: Sí, perquè a més, si voleu aprendre, demà us ensenyaran també. O sigui, no és una trobada per gent que ja sap jugar, sinó que és per tothom. Podem anar des de nens a persones adultes per aprendre a jugar i després fer un petit torneig d'aquestes cartes. Avui qui ens ho explica és un dels impulsors de la proposta, en Carlos Ruiz. I què passarà també per aquesta tarda per la intersecció és l'Aina Barquero i la seva secció de cultura pop, com cada darrera setmana de mes. Avui amb música catalana i els darrers discos que no pot deixar d'escoltar. I també parlarem de notícies curioses que ens deixa el mes de maig. Repassarem alguns dels nous discos que s'acaben de publicar. Altres curiositats, bé, una miqueta de tot com fem totes les tardes aquí a Ràdio Montornès. Espero que us quedeu. Abans de tot això, ara que passen 11 minuts de les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que s'han obert les inscripcions per participar en la gimcana familiar dels pressupostos Més 30 Cosmos. L'activitat recomanada per famílies amb infants de 4 a 12 anys tindrà lloc el 14 de juny. Les proves començaran a les 10 del matí a la plaça de Joan Miró i consistiran en un recorregut per diversos espais del municipi. Els jocs tindran les bruixes com a fil conductor i posaran a prova el treball en equip entre petits i grans. Un cop acabades aquestes proves, cap a les 12 a la plaça de Pau Picasso, la companyia Pep Callau i els Pepsi Colen oferirà un espectacle familiar. Les inscripcions per participar en la gincana són gratuïtes i estan disponibles al formulari habilitat al web montornès.cat/inscripcions@quem. Les places estan limitades a un total de 20 grups, com a màxim d'entre 8 i 10 persones cadascun. El Centre d'Atenció Primària de Montornès de l'Institut Català de la Salut ha programat dues sessions informatives als casals de la gent gran centrades en les temperatures extremes. La nutricionista del CAP, Clara Gea, i la referent de benestar emocional i comunitari, Elisabet Mekalif, compartiran un seguit de recomanacions per minimitzar els riscos tant al carrer com a casa i tant durant el dia com la nit. Es durà a terme una primera sessió dilluns vinent, a 12:15 del migdia, al casal de la gent gran centre. La segona serà el dimecres 3 de juny, a la mateixa hora, al casal de la gent gran nord. Les sessions recomanades per persones majors de 65 anys són obertes al veïnat. Tenen una durada aproximada de 60 minuts. Demà la Biblioteca Rosa Leveroni acollirà la conferència La felicitat del dia a dia a les 6 de la tarda. La xerrada anirà a càrrec dels investigadors en antropologia social Miguel Ángel i Mica Franganillo. Tots dos formen part de l'aula taller L'Escuelita, amb seu a Montornès, un projecte humanista d'atenció holística des d'on dissenyen pedagogies centrades en el coneixement de l'ésser humà. El bibliotecari Jorge Martínez ha recomanat l'activitat i ha indicat que el públic hi pot participar lliurement.
4: Comencen a explicar coses, però la gent intervé. És més que una xerrada ben bé, és un col·loqui. Nosaltres ja els coneixíem, ja hi hem vingut altres vegades, però la veritat que ens van sorprendre amb aquesta xerrada. I llavors vam parlar amb ells si volíem fer alguna cosa més i va sorgir aquesta oportunitat per la biblioteca de tenir una xerrada filosòfica on tothom pugui parlar i dir la seva. Jo convido a tots i totes que si teniu una miqueta d'interès, veniu perquè podeu ressonar en coses a dins que no sabíeu que us ressonarien. Va ser una miqueta el que va passar l'altra vegada, no? Va tocar algunes fibres que la gent no pensava que es tocarien i es van tocar de forma molt natural. Sense entrar en res personal, va arribar a les persones de forma molt personal.
2: Les entrades per la xerrada són gratuïtes i cal reservar-les prèviament al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa, amb la crisi de cadires que aquest dissabte la banda de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre farà un concert a la plaça de la República. Serà a les 12 del migdia. El grup interpretarà un repertori divers de cançons pop d'artistes i grups com Lady Gaga o Hendrix i Queen, i també ritmes llatins i bandes sonores mítiques del cinema, com ara de les pel·lícules Indiana Jones, Skyfall i Jurassic Park. El grup està format principalment per alumnat d'instruments de vent, com el clarinet, la flauta travessera, el saxofó, la trompeta i el bombardí. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest matí s'ha donat el tret de sortida a la programació del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Una data que es commemora avui, 28 de maig, i que Montornès es tradueix en diverses activitats avui, demà i també la setmana vinent. La regidora de Salut Pública, Marc García, ha llegit el manifest institucional aquest matí als Jardins de Nativitat i Arzaplanes. El text s'ha centrat en les cures i com aquestes encara recauen majoritàriament sobre les dones. Escoltem Marc García.
5: Quan vam patir la Covid-19 l'any 2020, doncs al final les cures, no? Les dones estaven al centre de les cures. Tot i així encara tenim, no? Un desviatge, no? Entre, per molt que hem evolucionat entre la gestió homes, la gestió dones, vull dir, evidentment hem evolucionat més, ara ja s'està reconeixent, no? Tot el col·lectiu, hi ha hagut un moviment, tot el col·lectiu LGTBI+, també està incorporat, però queda molta feina per fer a nivell de salut. Malauradament, tot el servei de cures recau molt sobre les dones.
2: La regidora també ha

0: són coneixedors de l'estat, no?, dels nostres serveis mèdics a data d'avui, vull dir, això és una cosa que tothom coneix. Evidentment, des d'aquí, com podem ajudar des de l'Ajuntament? Doncs, evidentment, amb programes dins de l'àmbit de salut comunitària, i per això cada cop ho impulsem nada més. Evidentment, s'ha de continuar reclamant a la Generalitat per tal que faci un avenç econòmic per poder, no?, pal·liar totes aquestes necessitats que tenim com a ciutadania de Montornès, però ens trobem en una situació que de moment no hi ha recursos, de moment tots som coneixedors i de moment l'Ajuntament, doncs, allà on pugui arribar, evidentment arribarà.
1: Després de la lectura del manifest, ha tingut lloc la darrera caminada de la 8a edició del programa Salut Pas a Pas. Avui el grup ha anat fins a la Font de Santa Caterina amb l'acompanyament de Joan Manel Riera, educador ambiental. La regidora de Salut Pública, Marc García, ha recordat que el programa Salut Pas a Pas té el seu origen després de la pandèmia per animar la gent a sortir de casa, fer exercici físic i tornar a socialitzar. A dia d'avui continua funcionant molt bé.
0: Per nosaltres va ser una aposta de començar a que la gent sortís una mica al carrer, perquè al final, si ho fas en companyia, també ens havíem trobat en situacions on hi havia gent, no?, que havia perdut familiars i els hi costava més, no? Llavors, mica en mica van començar a sortir. També són sortides que no són d'un nivell d'exigència elevat, és a dir, al final el que estem fent és fer salut cada dijous, vull dir, amb unes caminades de 5-6 quilòmetres, i cadascú té el seu ritme, i evidentment aquí no és només caminar, vull dir, tenim un municipi molt enriquit en natura, molt enriquit en patrimoni, i llavors aquestes sortides, doncs, al final acaben sent o una visita al refugi antiaeri o possiblement una visita avui a la Font de Santa Caterina, no?, que també a nivell de natura, doncs, estem veient els nostres ocells o estem veient els nostres ànecs que tenim als nostres rius.
1: Les activitats del Dia Internacional d'Acció per l'Estatut de les Dones continuaran aquesta tarda amb la presentació de la campanya Dones i Esport a la plaça de Joan Miró. Serà a partir de les 7. I a més dels parlaments, comptarà amb una activitat per posar en pràctica exercicis de baixa intensitat a càrrec de la fisioterapeuta del CAP, Laura Noguera. Aquesta tarda també es faran dos tallers artístics al Casal de Cultura i demà, en commemoració de la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Tabac, el Centre d'Atenció Primària de Montornès instal·larà una parada informativa a la plaça de Pau Picasso per a informar sobre els efectes negatius del consum de tabac.
2: Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías, no querías. Ahora yo no quiero.
1: Estem escoltant una cançó de Bad Bunny i seguida continuarem amb l'actualitat de Montornès, però es porto una altra actualitat, ja que avui tindrem cultura pop, doncs una mica pop també. I per què es porta aquesta cançó? Bé, no és la cançó en si, sinó tant l'artista. Ja sabem que ha estat per Barcelona, que estarà per Madrid, que si la Sagrada Família, que si una foto amb l'Illa... Bé, de tota la seva vida això ho sabem. Però ara hem sabut que posarà veu a un dels personatges de Toy Story 5. Això no sabia, s'ha sabut que s'ha presentat al càsting i serà, atenció, una pizza amb ulleres de sol. Què us sembla?
3: Com? Repeteix això un altre cop?
1: Farà la veu d'una pizza amb ulleres de sol.
3: Ah, bueno, mira, és un gran paper, no?
1: Bueno,
3: de doblatge, sí. No li han donat el protagonista, no?
1: Home, a veure, no li poden canviar la veu a posar IGA, no?
3: No,
1: quins personatges.
3: Bueno, i a més que més enllà de tot això i d'aquesta com anècdota barra conya, clar, vull dir, no menys preiem la feina d'un actor de doblatge,
1: clar,
3: no?
1: Exacte.
3: Evidentment que a casa saber, no? Vull dir,
1: sí,
3: que...
1: això doncs, és un cameo, no?
3: Exacte, com no? Per fa... fer-li una mica de màrqueting a la pel·li.
1: Com qui fa la Shakira Zotropolis o fa no sé qui, doncs Bad Bunny a sortir a Toy Story 5 fent de pizza.
3: Pezunya s'arriba, no?
1: Exacte, això deia Zotropolis. I per això us hem portat Yo Perreo Sola de Bad Bunny.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Continuem parlant de Montornès, concretament d'un pla que arriba demà al Centre Juvenil Sputnik, que és la jornada Magic the Gathering, dedicada al joc de cartes amb el mateix nom. L'activitat s'emmarca en els pressupostos Més 30 Cosmos. Serà a partir de les 5 de la tarda i es faran tallers d'iniciació per aprendre les normes bàsiques del joc i també després se celebrarà un torneig express. La proposta està adreçada a persones de totes les edats i no és necessari tenir coneixements previs. Així ho ha explicat Carlos Ruiz, un dels impulsors de la proposta. L'escoltem en una conversa amb la nostra companya Núria Cachan.
2: És un joc que és un joc d'estratègia, és un dels jocs de cartes més jugat a tot el món i té fa molts anys, fa més de... bueno, moltíssims, ja des del segle passat, des del 1900 i pico, que crec que va sortir, es juga a tot el món. És un joc que està basat en l'estratègia. És un joc que és molt... és competitiu, però no és la seva base, la competició, sinó que és més un desenvolupament de l'estratègia, del pensament lògic. Has de crear el teu exèrcit, és una sèrie de jugues amb una baralla de cartes que pots personalitzar a la teva manera, i amb això doncs tens que desenvolupar tota una estratègia de joc per guanyar els teus contrincants. Hi ha diverses modalitats de joc, és molt variat, la veritat, hi ha moltíssimes temàtiques també, i és un joc que és força interessant.
3: Si hi ha moltes modalitats, quines són les que més força tenen entre els seguidors?
2: Sí, la modalitat més jugada en tot el món és una modalitat que es diu Commander, que jugues amb una baralla de 100 cartes. Això ho explicarem tot, perquè la nostra idea és fer tallers i introduir-ho molt a la gent perquè coneguin des del principi com es juga. Llavors, el joc més jugat és aquesta modalitat que es diu Commander, on tu jugues amb una baralla de 100 cartes. Dintre de les 100 cartes hi ha diversos tipus, tens que confeccionar-te de la teva manera, i llavors amb aquestes cartes és on tu crees l'estratègia. Es juga normalment en grups de 4 persones i és un tots contra tots. Llavors es va fent per rondes i vas jugant un torn cada jugador i vas presentant la teva estratègia de joc, i tens que anar, pues, tens una sèrie de vides i tens que anar traient-li les vides als altres, i els altres es van traient les vides a tu.
3: De 4 a 12 jugadors, has dit?
2: Sí, bueno, normalment les partides són de 4. En aquesta modalitat. Després hi ha altres modalitats que es pot jugar, per exemple, un contra un, també, llavors pots jugar infinitat de persones, o es pot jugar també per parelles, dos contra dos, que és un mode que és cooperatiu, que a mi m'agrada molt, i es pot jugar això, dos contra dos, però serien partides de 4 persones.
3: Suposo que...
2: no, perquè es fa molt llarg, si no.
3: Suposo que, com a tots els jocs, hi ha normes, i que, com que és una cosa nova que arriba a Montornès, doncs explicareu tot, no?
2: Sí, clar, exacte. La nostra idea és explicar des del principi i sobretot fer molt de focus. Nosaltres l'esdeveniment el dividim com en dues parts. Hi ha una part que hi ha una gent que ja coneix com es juga i coneix totes les regles, que sí que és veritat que segons et vas endinsant en el joc les regles es van fent més... o sigui, hi ha moltes regles, però a l'inici sí que és més bàsic. Llavors hi haurà una gent que estarà jugant directament en un torneig, la Commander en aquest cas, i després nosaltres volem fer molt de focus en la part dels tallers. És a dir, la gent que no tingui, que realment no sap com es juga, no ha vist mai, no té ni idea, diguem-ne, nosaltres volem explicar les normes des del principi, les normes més bàsiques per començar a jugar. Li proporcionarem també el material perquè puguin començar, no tenen que portar res, només tenen que venir amb les ganes de jugar. I nosaltres els explicarem totes les normes més bàsiques. Sí que és veritat que després, clar, el joc, segons les modalitats i segons tu vas aprenent, cada cop es va fent més complexa. Però per començar a jugar, realment, amb 4 normes bàsiques pots començar.
3: Molt bé. Sí que és veritat que hem parlat que això sorgeix dels Más 30 Cosmos, però des de quina edat es pot començar a jugar a jocs de rol, i concretament aquest, el Gathering, i fins a quina edat?
2: Sí, això és un tema que volia comentar, perquè nosaltres el joc és un joc que es pot començar a jugar des d'una edat molt temprana. És un joc que és molt, molt obert a tothom. És un joc que pots començar a jugar des de molt petit, des de potser, no sé, una edat de 7-8 anys, que comencis a poder entendre les regles més bàsiques. I realment és una comunitat que és molt, molt àmplia. juguen homes, juguen dones, juguen gent més gran, juguen jovent, juguen tot tipus de gent, perquè una de les gràcies que té aquest joc és que genera una comunitat. No és tant com una competició on tu vas, participes i quan plegues vas cap a casa, sinó que aquí es crea com un, sempre com una comunitat entorn del teu joc. Llavors, és un grup que sempre es reuneix per jugar, jugues a una modalitat, jugues a una altra, intercanvies cartes, li ensenyes als companys, doncs mira, ara m'he comprat aquesta carta, ara he aconseguit aquesta altra, ara he millorat la meva baralla de cartes afegint aquesta altra carta. Llavors es crea aquesta comunitat, que és una de les coses que a nosaltres més ens agrada. I és un dels motius, per exemple, per els quals jo em vaig enganxar realment, perquè quedes amb els teus amics, quedes amb gent, ve gent nova, i tu estàs jugant tranquil·lament i pot passar algú que coneix el joc i es pot posar a jugar sense cap problema. Llavors, això és una cosa que nosaltres, aquesta inclusió de tot tipus de gent, d'edat, de tot, a mi és una cosa que ens agrada molt. És el que més fomentem, realment.
3: I quan pot durar una partida?
2: Això depèn molt de la modalitat, però normalment, si és una modalitat aquesta típica que són quatre persones, pot durar entre una hora i dues hores, pot ser, per partida. Però depèn moltíssim, perquè depèn moltíssim del nivell dels jugadors, depèn també de la modalitat de joc, però bueno, pot estar per aquí, més o menys.
3: A l'acabar aquests tallers, on d'alguna manera expliqueu com es juga, suposo que tothom podrà jugar,
2: sí,
3: però també
2: sí.
3: Hi ha un torneig express. Això també serà per principiants?
2: Sí, la nostra idea és, perquè clar, si tu vas a algun lloc, si vas a un lloc a aprendre a jugar alguna cosa, m'imagino que vols jugar, òbviament, a part d'aprendre, que està molt bé aprendre, però després pots participar. Llavors el que volem és fer un taller molt ràpid on la gent conegui totes les normes, s'impliqui, conegui el tipus de cartes i tot, i després ja començar a jugar, i que la gent pugui gaudir realment, perquè realment com aprens és jugant. Perquè és quan et sorgeixen tots els dubtes, però també és quan tu passes bé, perquè comentes amb la gent i és diferent. Nosaltres tenim un grup de voluntaris, en el qual hi ha gent jove, per exemple, hi ha nois de 15 a 16 anys també que ensenyaran, també, i jo també estaré al davant del tema dels tallers. Llavors, perquè tothom es pugui sentir bé, vull dir, perquè no volem tampoc que vingui el millor adolescent, es trobin que els que ensenyen tenen 50 anys o a la inversa.
3: Que hi ha de tot, no? Que hi ha de tot, que sí, tothom tot. Practica de totes les edats, ens has dit.
2: Nosaltres quedem a Sputnik, gràcies a la col·laboració de la Bea i de Montornès, que ens vam cedir aquest espai, quedem a Sputnik molts caps de setmana, i hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent des dels 15 anys fins als 60 jugant, i ens coneixem tots i no hi ha cap problema, i jugues al mateix nivell i no hi ha problema. També tenim una manera bastant senzilla, bueno, d'establir quin és el nivell de la gent, i llavors ja organitzes les partides també en funció del nivell, perquè ningú no se senti desplaçat ni senti que no està gaudint, perquè la nostra idea és que vinguin, aprenguin, gaudeixin i aprenguin i vegin com és aquest joc i s'enganxin, clar, és la nostra il·lusió.
3: És la idea, clar, de crear aquesta comunitat.
2: I convidar la gent a que s'apropin, que descobriran que és un món molt entretingut. A més, a tothom en general li agrada tot aquest, el món de la fantasia, de la màgia, dels dracs, de tot això. Està molt de moda, llavors que vinguin, passaran una bona estona. Som una colla de gent que molt agradable, que el nostre objectiu és gaudir. I això, que vinguin a l'Sputnik a les 5 de la tarda, el divendres.
3: Doncs per mi ha estat un plaer, Carlos Ruiz, a gaudir d'aquesta proposta que arriba per primera vegada amb els Mas 30 Cosmos. Hi haurà més edicions i esperem que aquesta primera sigui un èxit. Gràcies.
2: Moltes gràcies.

Nosaltres continuem a la intersecció, passant dos quarts de les sis, i anem a escoltar i parlar del nou disc de Chrissy, titulat Candela. Ja és el quart àlbum de la colombiana, i ens diuen que fins ara és el seu àlbum més personal i ambiciós. Per fer-nos una idea de com sona, portem algunes cançons per fer-ne un repàs. Comencem amb Malo Bien, el single amb el que va anunciar la publicació del disc divendres.

0: caminar.
1: Aquest nou disc de Grisi, Candela, té 11 cançons i una s'ha fet bastant viral a TikTok. És aquesta que estem escoltant, es diu Limonar. Té una set totalment diferent a la cançó Malo Bien, que acabem d'escoltar, que és més tranquil·leta, molt bonica, un missatge molt clar, que és gaudir de la vida. Anem a escoltar-la. Anem a escoltar-la.

I acabem aquest repàs per Candela, el nou disc de Crisi, recordem el quart àlbum de la colombiana, amb una col·laboració té diverses dins aquest disc, però ens hem quedat amb Rawayana, que últimament la veritat també ho està patant moltíssim. Pel que fa al disc de Crisi, ens diuen que està molt marcat pels ritmes afro i que té influències de l'afrobeat, del dancehall, del reggae, de la bachata i del vallenato. I si us ha agradat com sona, doncs que sapigueu que comença la gira a Espanya, a Tenerife, que ni tan mal, el proper 17 de juny, i que continuarà per diverses ciutats que podeu anar a veure-la en directe, si voleu. Ens quedem escoltant Solecito Vení.

0: Acabem setmana i això vol dir que tenim nova secció de Cultura Pop amb l'Aina Barquero. Molt bona
1: tarda.
0: Aina, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, tu?
0: Bé, bé, aquí patint la calor juntes.
1: Bé, ho farem.
0: Sí, sí. Nosaltres som del team estiu, però amb raó de ser, no?
1: Sí, exacte.
0: No, infierno.
1: 35 graus a l'agost, vale. 35 graus al maig, no ho acabo de veure.
0: No cal, no cal. Però bueno, anem a deixar el tema... perquè ja estem tots una mica fartes i anem a per la secció d'avui, que pinta molt bé, Aina, a veure...
1: Sí? Sí. T'ha agradat?
0: Sí, he estat aquí xafardejant i dic, mira, l'Aina ha tornat una mica als seus orígens.
1: Sí, avui vinc a fer una mica de remember del pot petit, en Pau Descansi, que, bueno, que era un programa que feia fa uns anys... parlant de música i recomanava moltes vegades els discos que estava escoltant. Llavors, si et sembla, avui vinc una mica a fer això, a recomanar-vos les cançons o els discos que estic escoltant
0: que,
1: més.
0: Que, per cert, qui vulgui escoltar el pot petit, està a la ràdio La Carta.
1: Endavant. Jo ho faig de tant en tant, eh? Per veure si segueixo tenint la mateixa opinió dels discos que m'han agradat en aquests últims anys.
0: Et mantens, Aina?
1: Em mantinc en gran part, em mantinc amb les mateixes idees.
0: Doncs vinc a veure, i què estàs escoltant últimament?
1: Llavors, avui vinc a fer una secció una mica concreta, ¿vale? Perquè va ser el 150 aniversari d'Estrella d'Am, i van fer un macroconcert així durant 8 hores amb només grups catalans.
0: Sí.
1: Vale, llavors jo m'he posat el repte de recomanar-vos només música en català perquè, bueno, sempre estem parlant de música pop aquí i sempre recomano molta cosa anglesa, molta cosa americana. Llavors avui vinc a quilòmetre zero.
0: Molt bé, genial. Vale, cultura perquè... pop, quilòmetre zero avui. Perfecte.
1: Llavors, si he de recomanar un disc que jo estigui escoltant en bucle, és el disc de Sant Domingo Forever, de la Maria Jaume.
0: Oh, què ens pots dir d'aquesta cantant?
1: Doncs mira, la Maria Jaume és una cantant de Lloret de Vistalegre, que ja només el nom del poble em sembla fascinant.
0: Ja,
1: és un poble, és un poble de Mallorca, un poble petitet de Mallorca. La Maria Jaume ha estat una de les participants d'aquest concert d'Estrella d'Am, sí. I Sant Domingo Forever és el seu quart disc.
0: Déu-n'hi-do.
1: I et diràs, serà una noia més o menys adulta? No.
0: Home, què vol dir adulta?
1: En té 27.
0: Ah, bueno, clar, quart disc.
1: I és el quart disc i només té 27 anys.
0: Ha corregut, ha corregut. Jo no la coneixia... Anem a escoltar una mica. Escoltem aquesta veu tan maca.
1: Aquesta és Sant Domingo Forever.

0: Sona molt bé, no?
1: És un disc que l'ha dedicat una mica a les festes populars del seu poble, que són les festes de Sant Domingo.
0: Sí.
1: I llavors és un disc que jo crec que és molt estiuenc, o sigui, a tots aquells que us agradi l'estiu i que us agradi com tot això d'estar al carrer, les festes, les danses i tot això, és el vostre disc. Ara bé, ella no ha perd l'oportunitat de fer també una crítica al turisme massificat de Mallorca, que fa que perillin totes aquestes tradicions. Llavors, bueno, per les dues bandes està molt guai escoltar-lo.
0: Molt bé, tenim de tots. I us he portat
1: una de les meves cançons preferides del disc, que és Sonen ses campanes, que, bueno, per mi, Focs Artificials, Jota Final de Festes i aquestes Sonen ses campanes, les millors de l'àlbum.
0: Doncs, Aina, és aquestes ses campanes, ens hem colat.
1: Ens hem colat i estava tan ficada en explicar-vos, Maria Jaume, que ni m'hi ha donat que ja estava sonant.
0: Doncs et poso la del Domingo Forever.
1: Vinga.
0: Vinga, va.

0: Sona molt bé, eh?
1: T'agrada?
0: M'encanta, m'encantaré d'escoltar Maria Jaume.
1: T'enganxaràs igual que he enganxat a les meves amigues,
0: no? Té una veu molt bonica, la veritat. Bueno, doncs, quins altres artistes portes avui?
1: Doncs mira, aquests no van participar al concert d'Estrella d'Am, però perquè estaven en un altre festival, que era l'Ambassat de Sabadell. I aquests són la Ludwig Band, que és un grup de 6 nois de Barcelona que també han presentat el seu quart disc i que també són uns nois molt joves. El seu últim disc es diu Pel Barri es Comenta, que és un disc, doncs, on van més cap al pop. Els seus primers discos eren més com folk, amb lletres supermelancòliques i tot això. Llavors, aquest disc fa una mica el mateix, però té uns tocs molt més pop, molt més de festival.
0: Sí.
1: I la cançó que estem escoltant ara, que és Millor amb ell, és el primer single que van treure, que va revolucionar les xarxes.
0: Que et deies, que hi ha sonat moltíssim.
1: Ha sonat moltíssim, perquè la van treure fa com un any, no ha deixat de sonar, segueix... Jo no m'he cansat d'ella.
0: Me sona també com molt estiu, no?
1: Sona molt estiu, també.
0: Que guai.
1: I llavors això, doncs, si us agrada la música així amb instruments en directe, ells toquen la bateria, les guitarres, els saxos, tota mena d'instruments que us podeu imaginar. I el que sí que us recomano és que si podeu veure'ls en directe aquest estiu, perquè estaran per tot Catalunya, no us els perdeu, perquè són boníssims.
0: I són també d'aquí? Jo penso que eren de les illes, també, o no?
1: No, ells són de, bueno, entre Barcelona i Espolla, a l'Alt Empordà, però sí, són catalans. I si vols que et destaqui alguna cançó del disc, a part de Millor amb ell, que ja l'hem escoltat moltíssim, jo et diria Que bonic, la del concert de la Musca, o la que us he portat, que és On t'has ficat aquesta nit, que és la meva preferida.
0: Doncs anem a escoltar-la una mica. He plorat i em tremolaven les mans escrivint versos d'anyor.

0: Ficat aquesta nit.
1: Home, això en un festival ha de molar molt,
2: ha de molar, eh?
1: Sí, m'agrada.
2: És guai.
1: M'encanta.
2: Doncs us faré un petit spoiler.
1: A veure.
2: Que no ens escolti ningú, vale?
1: Digues.
2: No ho han dit, però tenim exclusiva. I és que venen aquest cap de setmana a tocar la Garriga gratis.
1: A quina hora?
2: A les 10 de la nit, em sembla. A les festes del Corpus.
1: Ah, ja ens veurem, Aina.
2: Doncs allà ens veurem.
1: Cita conjunta de la intersecció. Genial. I encara tens una mica més.
2: I encara tinc una última opció que us he portat, que aquí canviarem molt l'estil.
1: Vale.
2: Vale? Ella és l'Anna Andreu, amb el seu últim disc, que és Vigília. Però és un dels meus discs preferits del 2025. L'he escoltat fins a avorrir-lo, i no me n'he avorrit.
1: Això ja pensava, ja.
2: I aquí és una proposta molt més íntima, perquè no, la majoria de les cançons, com que només toca ella i la seva parella, són dues persones, i la majoria de cançons tenen una guitarra i una bateria,
1: sí,
2: i les veus. I llavors només amb aquestes coses fa meravelles, com la cançó que estem escoltant ara, que és Com puc, boníssima, i us recomano moltíssim que l'escolteu amb detall i amb, sense presses,
1: sí,
2: perquè les lletres són poemes.
1: Sí, d'aquestes que et toquen,
2: sí,
1: no què?
2: Però poemes com molt metafòrics i que li has de donar com una volta per dir, què està dient?
1: Tornar a escoltar un altre cop,
2: o sigui, no? Què està dient ben bé? Llavors, sí, crea com tota una atmosfera molt de pel·lícula, molt cinematogràfica. I això, els seus discos són molt curtets, tenen com normalment 8 cançons,
1: bueno,
2: o així.
1: Bueno, de qualitat.
2: Però són les 8 cançons. Llavors, això, ara ja està acabant la gira, vull dir, costarà veure-la en directe, però sabem que està preparant un nou àlbum. I això, és Anna Andreu. I us recomano molt la cançó de La Navalla, que te l'he portat perquè és forta.
1: Doncs amb ella ens acomiadarem, Aina. Moltes gràcies per haver vingut
2: a vosaltres
1: aquest mes de maig. Esperem el mes de juny, no sé si en biquini o que farem,
2: no sé,
1: una secció a la piscina.
2: Amb la calor que fa ja...
1: ja veurem, però moltes gràcies per venir com sempre, que
2: a
1: vagi
2: vosaltres
1: molt bé.
2: A

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I com fem cada últim dia de, bueno, dia no, última setmana del mes, hem repassat algunes de les notícies més curioses que ens deixa aquestes setmanes, i avui anem amb les notícies més curioses del mes de maig. Així que estigueu atents i atentes tu també, Sergi, a veure què et semblen les notícies
2: estic atent.
1: Que us porto avui. Una àvia de 99 anys es converteix en la persona més gran en fer crowdsurfing en un concert.
2: Què dius, ara? Quin esperit més jove, no?
1: Home, i tant. El crowdsurfing és, com coneixem popularment, això de deixar-se caure, no?, des de l'escenari sobre el públic i que es vagin transportant en l'aire, no?, d'una punta a l'altra. I ha estat sempre, bueno, un ritual reservat més a la gent jove, no?, perquè passen coses després que un es cau, que no t'agafa, no?
2: I d'un tipus de música, també.
1: Concretament, sí, clar, l'adrenalina, el vertigen, aquest punt d'inconsciència feliç. Bueno, doncs que això, que associa més a la gent jove. Però llavors apareix algú com la Pauline Cana, que als seus 99 anys ha desmuntat aquest cliché de l'edatisme. Ella és als Estats Units i acaba d'entrar en el llibre dels rècords Guinness en convertir-se en la persona de més edat a fer el crowdsurfing, una gesta aconseguida durant un concert de Bradley Gilbert a Belleville, Texas, on va ser elevada sobre el públic davant d'unes 20.000 persones que corejaven el seu nom. O sigui, això va ser apoteòsic.
2: Home, ha de donar un subidon important,
1: ja dic,
2: això.
1: Ja
2: no?
1: Dic. Així que el rècord és a 99 anys i 274 dies, que clar, és una marca tan improbable com deliciosament rockera, diuen, no?, que s'ornia a repetir que algú la pugui superar. Doncs Paulino va celebrar amb una frase que resumeix a la perfecció el seu esperit, que és que ho he aconseguit, sóc la millor de tots els temps. És a dir, que la Pauline s'estima molt. Una altra notícia que ens deixa el mes de maig. La presència de cèrvols borratxos a França activa l'alerta en les zones rurals.
2: Però què dius, Mireia? Però què els hi donen els cèrvols allà?
1: Ai, sí. Doncs mira, ho mengen i solets, no li donen ningú, eh? A França s'ha alertat del perill que podria suposar trobar-se cèrvols borratxos, que es diuen així per la sensació que aquests animals experimenten davant de la ingesta excessiva de brots, remolatges i fruites fermentades.
2: O sigui, ostres!
1: No és que comencin a beure alcohol, sinó que es mengen fruites, doncs que ja no estan tan bé.
2: I estan una mica així, sí. No? Els perjudica una mica.
1: Exacte. Aquests animals es veuen sobretot afectats per això a la primavera i poden causar classes problemes perquè perden el control i fins i tot doncs, arriben a travessar carreteres impulsats per la hiperactivitat que els genera el consum d'aquestes plantes. I a més, a França això també es veu que passa en altres llocs com a la República Txeca, on també s'ha advertit la presència de cabirols perillosament intoxicats per menjar remolatges fermentades. I clar, es veu que quan es troben sota els efectes d'aquests sucres, no, fermentats en el seu estómac, se senten atrets per les llums dels cotxes. I clar, poden intentar travessar les carreteres, tot i que doncs, hi hagi bastants cotxes, i això pot ser perillós tant per l'animal com les persones, no, que passen per si. Així que, ojo, que potser es trobem algun cèrvol borratxo. I atenció amb aquest titular. S'acaba la xocolata.
2: Què dius ara, Mireia?
1: Tal qual.
2: Això és una depressió mundial, ja.
1: Totalment, totalment. Clar, és que satisfer la demanda d'aquest dolç cada vegada és més gran. I la passió xocolatera doncs, ha elevat el consum fins i tot a tal punt que s'estan talant selves tropicals per donar pas a noves plantacions de cacau i així s'acaben destruint ecosistemes rics en biodiversitat i carboni que ens fan falta per la nostra vida.
2: Sí, això és un problema que ja
1: sí,
2: fa
1: ja
2: temps que van advertint i passa el mateix amb el cafè.
1: Totalment, i així estem, i amb l'oli de palma també, bueno, amb una infinitat de productes, ens hauríem de fer mirar. Però bé, davant d'aquesta situació, hi ha un estudi que ens proposa una solució, i és tan senzilla com revolucionària. L'ús de pols de roca volcànica per revitalitzar els cultius de cacau. Així sent el sol que tenim en comptes de continuar plantant en altres llocs. Perquè el problema d'aquestes zones tan àrides és que un cop s'acaben els nutrients de la terra doncs ja no serveixen per res i han de, per això han de talar. No? Doncs es veu que amb aquest descobriment, amb aquest descobriment d'Isabella Steely, que és investigadora de la Universitat de Sheffield, han trobat aquesta doble estratègia, que és combinar l'agroforesteria, és a dir, combinar tant l'agricultura com la ramaderia, i després a escampar un basalt triturant de pedres volcàniques en les plantacions. Això produeix un fertilitzant natural i corrector de l'acidesa que té aquesta terra, també captura el carboni que promou la contaminació de l'atmosfera i així restaura els ecosistemes en un millor rendiment de totes les finques.
2: Déu-n'hi-do, em sembla una bona solució, no?
1: Doncs sí, sort que hi ha gent que investiga i podrem continuar menjant xocolata. I una dona, atenció, assegura haver-se barallat amb un extraterrestre cos a cos.
2: Ostres, però vols dir que aquesta dona no s'ha begut les fruites fermentades
1: la remolatxa, no? És la doña Valentina, sí, que explica que ja fa diversos anys, a veure, ja té 83, perdoneu, i va ser quan en tenia 20, o sigui, fa uns quants anyets, va descobrir un ésser extraterrestre que estava matant el seu bestiar. Així que, en comptes de fugir, va dir, no, jo m'enfronto. Doncs ara ha decidit parlar d'aquest tema perquè es veu que segueixen trobant-se molts animals morts, ovelles i així, i no saben què passa. Doncs amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, la Valentina ha descrit l'aspecte que ella recorda que tenia aquest ésser, i atenció perquè tenia una mena de casquet volador al cap i una motxilla i diverses màquines enganxades.
2: No seria el Doraemon.
1: Jo ho he pensat, però escolta, que és que els ufòlegs, que són aquesta gent tan maca que es dedica a estudiar els extraterrestres, no?, i els ovnis i així, diuen que aquesta descripció, aquestes figures d'aquest home com amb un tratge així, per fer una idea com un astronauta però amb màquines i un casquet volador al cap, ja s'ha vist a altres llocs, a altres països com a França i Argentina, i també estan relacionats amb la mutilació dels animals. Així que potser la Valentina ha vist alguna cosa perillosa i no ho sabem. Bueno, doncs sigui com sigui, una dona valenta o no, ara s'ha animat a parlar. I acabo ràpid amb un estudi de la Universitat de Leeds que revela que cada vegada són més dones d'entre 40 i 65 anys que estan trobant en les raves, en les raves, un espai de benestar emocional, físic i mental. Hem d'anar tots a les raves.
2: Vinga, no van anar de rave quan tenien 18 anys, ara amb 40, no?
1: Diuen que així desconnecten de la rutina i reconnecten amb si mateixes en un lloc on tenen llibertat i expressió personal. L'únic
2: bueno,
1: que els mira estrany.
2: El Reiki també ho fa, això, sí. Aquí no cal anar de rave, eh?
1: Doncs mireu, bueno, així es destaquen sobretot també el valor de la comunitat, no?, que es crea amb aquestes festes, i bé, doncs s'ha convertit per moltes un refugi d'una pista de ball on sentir-se vives, acompanyades i plenament presents, i diuen que bueno, és una experiència transformadora, així que ja sabeu que cada cop hi ha més dones a les raves.

0: I acabem amb una cançó, amb una efemèride, no, Sergi, que tenim avui?
1: Sí, sí, sí, avui hem pensat que era bona idea acabar amb aquesta efemèride del grup arxiconegut de Roxy Music de l'any 1982, aquest treball que es diu Avalon, i aquesta conegudíssima More Than This.
0: Doncs vinga, ens quedem escoltant aquest clàssic.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bueno, tenim temps per res més i si avui estem recordant la celebració dels 1000 programes, que ja ho hem mirat i el Sergi tenia raó, és que la calor m'afecta les neurones.
2: Bueno, a tu i a tots, Mireia.
1: 1000 tardes que hem compartit junts i juntes, que quin privilegi i que guai poder-ho celebrar amb tots i totes vosaltres amb un nou programa en directe. Espero que siguin uns quants més.
2: Oh, i tant.
1: Ens tornem a trobar demà amb el 1001 Cinema, Anaï Soler i tota l'actualitat de Montornès aquí a partir de la cinc. Que vagi molt la tarda de Juernes i fins demà.
2: Fins demà, Mireia.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Dieta per l'acné. L'acné és un trastorn de la pell multifactorial que poden patir persones de totes les edats, però sobretot adolescents. Consisteix principalment en l'afectació dels fol·licles pilosebacis als porus, que es taponen amb greix cèl·lules cutànies mortes, entre d'altres, afavorint el creixement de bactèries i produint pústules, quis i abscessos, és a dir, els anomenats grans, però també punts blancs, punts negres i enrogiment de la pell. Aquesta malaltia, tot i no ser greu, produeix molèsties, dolor i picor, però sobretot pot causar patiment emocional, baixa autoestima i cicatrius a la pell. Si es pateix d'acné, és interessant valorar quins factors de risc poden estar provocant-lo per tractar directament la causa. Per exemple, factors genètics del tipus herència o celiaquia o bé ambientals, com ús de cosmètics inadequats, certs medicaments, estrès, pol·lució, disbiosi intestinal o hormones sexuals alterades per situacions comunes, com succeeix amb la pubertat o la menstruació. Ara bé, a través de l'alimentació es pot millorar el cúmul de greix, els canvis hormonals o la secreció sebàcia. Per aquest motiu, és interessant modificar-la i seguir alguns hàbits alimentaris que millorin l'acné. La dieta occidental, basada sobretot en aliments i productes rics en hidrats de carboni refinats, pasta, arròs i pa blanc, brioixeria i rebosteria, begudes ensucrades, batuts de sabors, sucres d'addició i begudes energètiques, empitjoren clarament l'aparició de grans. Per això, cal buscar una alimentació amb un perfil més mediterrani i un índex glicèmics més baix. Cal augmentar el consum d'aliments antioxidants i rics en fibra, com fruita, verdura, fruits secs o llavors, i els aliments rics en omega-3, com el peix blau petit, verat, sardines o seitons, llavors de xia, llimoltes i nous. Reduir el consum de lactis desnatats, s'ha vist menys efecte amb els sencers, i menys problema amb els fermentats com iogurts i formatges frescos, però cal anar amb compte que pot empitjorar amb la llet líquida, la nata, els formatges curats o les mantegues. Pel que fa a la xocolata, no hi ha conclusions amb el cacau pur, però sí amb la xocolata amb llet o l'ensucrada o els productes que la contenen. Per això, també cal reduir el seu consum per millorar els símptomes. Finalment, alguns hàbits de vida com l'excés de pantalles, les poques hores de son, una mala higiene de la pell o el dèficit d'algunes vitamines i minerals també poden afectar negativament a l'aparició d'acné. I, en cas de ser necessari, també es pot valorar amb un dermatòleg l'ús de certes cremes especialitzades. Si pateixes acné i vols millorar la simptomatologia, la millor estratègia dietètica per abordar-lo és seguir una dieta de baixa càrrega glucèmica, sense els lactis esmentats, ni xocolata, ni menjar ràpid i ultraprocessat, i en canvi assegurar els vegetals i els aliments antioxidants i rics en fibra.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Baharu Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, 91.2 FM.
4: Ruta 66.
5: Puntuals, com cada setmana, arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
6: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

Celebrate forma part d'un EP dels Blackstone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. Sis temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans escoltàvem dos dels 6 tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds, tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Chief Lynne. Forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976, és a dir, això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació, Living Thing.

Calling America! Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

The Beaches of Cheyenne és un dels tracks del disc Fresh Horses, el sisè àlbum d'estudi de Garth Brooks, el més gran de la música country dels anys 90 a USA. Sis singles extrets d'aquest àlbum de 10 tracks. Un d'ells, una cançó composada per Steven Tyler i Joe Perry dels Aerosmith. Disc multiplatí al seu país amb cançons com She's Every Woman.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
2: Ruta 66.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get Back Up.

Breaking Out of Hell, àlbum d'èxit del Sailborn al seu país, Austràlia i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes aproximadament van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball dedicada com a tribut al líder dels Motörhead, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

Breaking the Chains és un dels tracks que formen part del disc Start Back the Time, el nou treball del Subway, banda alemanya i suïssa de hard rock amb més de 30 anys d'història. I amb ells tancarem el programa d'avui. Amb una altra de les noves del Subway que s'anomena Calling for You, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un
2: eh?
3: Un circuit circular.
2: Que roler, que roler.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Oh. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar. Estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè podem fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: I hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir que
3: no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta que dius, clar, home, sí, perquè clar, ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, uh-huh, jo què sé, uns endolls, una Alexa
2: una
3: que no funciona, una
2: afaitadora, sí,
3: totes aquestes, uh-huh, coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, s'han trencat a la deixalleria, mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta, a la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.

0: què s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Però això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: Cuplejant. Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant
4: amb Caral Pedemonte.
5: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.
7: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Som Terra, amb Pili García.
1: Avui al Som Terra Converses Low amb la Teresa Lloret coneixerem la Junta de Gerència responsable de Personal, Sostenibilitat i Comunicació de Pinsos Llach. Benvinguda, Teresa, què tal? Com
2: estàs? Moltes gràcies, bon dia, molt bé.
1: Gràcies per ser-hi. Volem conèixer qui sou, qui sou Pinsos Llach.
2: Mira, Pinsos Llach som una empresa del sector porcí, som una empresa d'origen familiar que fa molts anys que treballem al costat dels ramaders. Sempre hem apostat fermament pel territori. Fabriquem pinso, tenim fàbrica de pinso pròpia, produïm i integrem porcs també i mares, verres, i sobretot jo diria acompanyant el granger, que és el que fem més en el nostre dia a dia, perquè avui en dia tenir una granja no és només saber cuidar porcs, sinó que nosaltres diem que és saber gestionar una empresa, perquè les granges han anat creixent de tamany, d'organització, les exigències legals i administratives s'han anat incrementant molt, de benestar animal també, les granges s'han anat tecnificant, per tant, requereix innovació, digitalització, i tot això és, en definitiva, això, no? Gestionar una empresa. Per tant, el que fem des de IAC és donar molt suport al nostre ramader perquè es pugui desenvolupar i donar suport en tot allò que necessita perquè, en definitiva, puguem créixer junts.
1: És una empresa integradora també, com deies,
2: sí,
1: no?
2: Teniu
1: granges pròpies, granges integrades. Què vol dir això per als oients que no ho sàpiguin?
2: Mira, les granges integrades vol dir que el granger és propietari d'unes instal·lacions i nosaltres li prestem els serveis, li portem, som proveïdors dels animals i li proporcionem l'alimentació, és a dir, el pinso, li proporcionem els serveis veterinaris, l'acompanyament sanitari, l'acompanyament clínic, també el suport administratiu en tota la part de documentació que necessiten i en tota la gestió. Ell, el granger, s'encarrega de cuidar-lo diàriament alimentar-lo fins que el porc arriba a un pes i està preparat per anar a escorxador. Llavors, en aquest moment és quan el porc es carrega i nosaltres ens encarreguem del transport i del portal a l'escorxador. El granger cobra un tant per porc, un preu acordat, i per tant això li permet una mica minimitzar les variacions del preu del mercat, perquè el preu que s'acorda amb ell és un preu únic que es va revisant anualment en funció dels preus que marca la llotja de Merco Lleida, però és un preu estable, que això li permet atenuar aquestes fluctuacions que pot tenir el mercat i per tant minimitzar en la seva economia familiar.
1: I deies, no, que s'ha de tenir aquesta visió com d'empresari, empresari ramader, igual que passa amb els empresaris agraris.
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Perquè realment la feina d'alimentar i de fer créixer els animals és una feina complexa, cada vegada més, i a més amb uns estàndards super, super alts.
2: Exacte. Els estàndards de benestar animal s'han incrementat, les exigències legals i administratives també, tot s'ha de documentar, perquè, en definitiva, té origen tot això amb l'augment de la traçabilitat. És a dir, en el moment en què el consumidor vol saber d'on procedeixen els productes, s'incrementa aquesta traçabilitat, tot ha d'estar documentat, i això vol dir que el granger ha de fer una feina d'anar registrant tot el que fa, d'acord? Quan se li administra puntualment algun medicament, quina alimentació s'ha donat, en quin moment, etcètera, no? Què es fan de les dejeccions que surten? Per tant, les granges també s'han anat tecnificant molt, s'han anat automatitzant molt els processos. Les granges de mares, per exemple, tots els treballadors que hi s'han han de ser persones formades, que sàpiguen, que coneguin bé els processos d'inseminació, de gestació, els diferents departaments que hi ha a parideres. Per tant, han de ser una mica, qui està al capdavant d'una empresa ha de ser un gestor, és el propietari d'una empresa que ha de saber gestionar correctament. I per això els hi donem suport nosaltres, per poder anar donant resposta a totes aquestes necessitats que van tenint.
1: Una de les vostres característiques és que aquest suport també és un suport proper, no? En tant que...
2: Molt proper. A nosaltres saben que ens poden tocar, que ens poden trucar en el moment que vulguin. Sempre diem que el granger està al centre i que donem un servei 360 graus perquè realment tot gira entorn seu. Tot el servei que tenen de visitadors que van a la granja per fer un seguiment de l'evolució del porc, els orientem a nivell legal i de les noves normatives que van sortint, els hi proporcionem servei d'assessorament d'enginyeries que els hi permeten fer projectes nous, els hi prestem servei financer si ho necessiten, etcètera, no? Vull dir que tot el que impliqui créixer, avançar, cuidar el porc, millorar, doncs ens tenen nosaltres com a partners.
1: En qualsevol cas, no créixer a qualsevol preu, perquè sempre esteu fent una gran tasca de sostenibilitat a Pinsos Llach.
2: Exacte.
1: Què és el que esteu fent? Amb què esteu treballant?
2: Nosaltres fa anys que estem treballant amb el tema de la sostenibilitat, no només l'ambiental, sinó també l'econòmica i la social, perquè entenem que el sector porcí només pot avançar i pot millorar i ser competitiu si millorem en termes de sostenibilitat. El nostre valor afegit, el valor afegit del territori on estem, ha de ser créixer de manera sostenible. Llavors, amb la sostenibilitat ambiental vam calcular ja la petjada de carboni cap al 2023, i nosaltres vam fer una metodologia d'analitzar, fer una declaració ambiental de producte a través de l'anàlisi de cicle de vida des de que el porc entra, neix, fins que l'enviem a escorxador. Per això és una anàlisi de cicle de vida des del bressol a la porta, que diem, analitzant tot el tema de la matèria prima per fer els pinsos, tota l'alimentació, el procés d'engreix. El resultat, la xifra, és que un quilo de carn de porc emet 3,57 quilos de CO2 per cada quilo de pes, per cada quilo de porc viu. D'acord? La nostra sorpresa és que, si això ho comparem, per exemple, amb la xocolata, produir un quilo de xocolata emet 46 quilos de CO2 a l'atmosfera. O el cafè soluble, produir un quilo de cafè, emet 29 quilos de CO2. Mentre que produir un quilo de carn de porc, que és proteïna que va directa a l'alimentació mundial, n'emet 3,57. Llavors, ser capaços de comunicar correctament tot això, que l'impacte que està produint el porc doncs, és molt menor que d'altres aliments no tan necessaris, no? I llavors tenir en compte que aquestes emissions sobretot venen de la part de l'alimentació. I aquí és on estem treballant amb pinsos més eficients, que nutritivament estiguin adaptats a cada fase de l'animal, segons les seves necessitats nutricionals. No necessita el mateix una mare que està alletant, que necessita més quantitat de fibra, de proteïna, de remolatge, etc., que un garrí que està poc més temps d'haver nascut, no? Les necessitats nutricionals no són les mateixes. O un porc que ja està a la fase final d'anar cap a l'escorxador. Llavors és treballar amb nutricions de precisió, que es redueixi el fòsfor i el nitrogen, perquè després a les dejeccions que en traiem també es puguin aplicar al camp i fer-ho d'una manera més sostenible, no? Sense tantes emissions a l'atmosfera.
1: I que tot sigui doncs, això més sostenible, tot des de l'inici fins al final.
2: Sí.
1: Per tant, l'alimentació, que vosaltres en sou experts perquè feu pinsos, és pràcticament cabdal, és la clau de tot plegat.
2: Sí, en el tema de les emissions l'alimentació és molt important. Això s'està avançant molt amb el desenvolupament tecnològic que diem de l'alimentació. Amb aminoàcids, es posen molts aminoàcids al pinso perquè el porc pugui créixer d'una manera més eficient, amb menys temps, perquè així també minimitzes més l'impacte.
1: I tota aquesta investigació on la feu?
2: Nosaltres la fem amb ajuda d'agents externs, o per exemple, ara estem duent a terme, estem liderant un grup operatiu de recerca amb la Universitat de Vic, amb el grup Beta, que analitzem diferents tipus de millors tècniques disponibles, cobertura de basses, per exemple, no? Quina és l'eficiència d'una cobertura amb lona, o amb peces flotants, o amb crosta natural, o combinant diferents tècniques, analitzant variables com el cost que té i les emissions que fa a l'atmosfera.
1: Dieu que doncs, intenteu també mantenir a ratlla o ser pioners en sostenibilitat ambiental, que és la que ens acabes d'explicar, segurament amb moltes altres potes, però també econòmica i social.
2: Sí.
1: Quines són aquestes altres dues?
2: L'econòmica està clar que és una de les molt importants perquè si no ens guanyem la vida, ni el granger ni nosaltres, la resta de sostenibilitats no tenen sentit. Per tant, per nosaltres és una prioritat que el granger tiri endavant i es guanyi la vida. En aquest sentit, donem suport amb tot el que fa falta, amb suport a vegades també en finançament, perquè hi pugui haver un creixement, hi pugui haver una millora, hi pugui haver innovacions a la granja que permetin treballar d'una manera més eficient, etc.
1: Perdona, deixa'm que posi aquí cullerada, perquè és que, sobretot ara que s'han entregat els Premis PITA, de vegades hem vist granges que són com naus de Star Trek, o sigui, està tot super automatitzat, etc.
2: De fet, les persones que no ho coneixen i entren en una granja, amb el concepte de veure espais bruts, foscos, amb teranyines, es queden molt sorpreses, perquè les granges ja no són això. Hem estat capaços de desenvolupar infraestructures netes, amb espais de bioseguretat molt importants, que treballem molt la bioseguretat, i més en un context que tenim la PPA aquí a Catalunya com el que estem vivint. Treballem molt temes de bioseguretat. Per tant, les granges estan molt tecnificades, estan molt automatitzades, hi ha programacions perquè se'ls pugui donar el menjar de manera automàtica, aigua, etc. Es mesura les emissions de CO2 a l'atmosfera per poder regular la temperatura adequadament. Estan molt professionalitzades les granges i és la professionalització del sector porcí ha anat millorant moltíssim.
1: La sostenibilitat econòmica que ens havíem quedat, que és el que us preocupa més perquè hi ha augment de costos per tot arreu, no?
2: Sí, sí, sí, l'augment de costos hi són, però el mercat ha d'acompanyar, és a dir, si el món demana proteïna, amb la necessitat actual que hi ha de proteïna, de necessitat de porc n'hi ha molta en aquests moments. I Espanya i Catalunya és un país productor i és un país que està produint molt bé i amb quantitat. Llavors, si el preu es pot mantenir, tots hi sortim guanyant, no? Si fem les coses ben fetes. I amb la part de sostenibilitat social, que dèiem, ens hem centrat darrerament en poder fer acompanyament pel relleu generacional a les explotacions, perquè ens trobem que hi ha granges que hi ha hagut un avi que la va començar, hi ha hagut un fill que l'ha seguit, però a la que aquest pare, no?, ha format el seu fill i a vegades ha estudiat i se n'ha anat a fora, aquí es trenca, no? I nosaltres el que donem suport és que aquest fill es pugui quedar, pugui mantenir una miqueta la granja i la pugui gestionar. Ja no tant cuidar els porcs, sinó sobretot gestionar-la, no? Fer-los conscients que tenint una granja tenen un actiu econòmic important, que la venda no sempre és la millor opció, és una de les opcions, però no és l'única, no? I acompanyem en aquests processos de relleu generacional i de transició, posant en valor els actius, un actiu econòmic com és una granja, i posant en valor que és una feina que té futur i que la poden fer igual que una altra, no? Que pot ser el complement, com ha estat sempre les granges, de qualsevol altra feina.
1: Clar, complement també, no? Perquè contínuament hi ha aquesta possibilitat de compaginar-ho amb altres feines d'agricultura o
2: Exacte.
1: Altres feines.
2: Totalment, totalment. Tenim casos de persones que no estan treballant directament en ramaderia ni en agricultura, que estan amb altres professions, però que en canvi han volgut conservar la granja perquè hi ha fórmules, es pot posar un responsable davant, hi ha petits equips de treball que es dediquen a cuidar les granges, vull dir que hi ha fórmules actualment perquè no t'hagis d'estar tu dedicant-te exclusivament a la granja. I també estem acompanyant molt amb el tema de dones.
1: Això et volia preguntar, perquè en l'àmbit social, no?
2: Sí, sí.
1: En el nostre ideari, i com tu bé deies, penses en avis, pares, fills.
2: Sí.
1: Però també les dones han ocupat un rol molt important a la ramaderia, potser al darrere, i també cada vegada més al capdavant.
2: Sí, sí, sí.
1: Tu mateixa.
2: Efectivament, les dones ocupen un paper molt important. Pensa que a les granges de mares, a les granges

0: Jo crec que empatitzen molt bé amb la part femenina de la guerra i són dones molt, molt potents i amb granges d'engreix també. Són dones que treballen molt, que estan molt implicades i per tant volem posar en rellevància tot això i donar-los suport en aquest sentit, no? Perquè tenim moltes dones que estan treballant al sector i s'han de visibilitzar i val la pena que la reconeguem, no?
1: És encara un món complicat per les dones o no té per què? Com tu mateixa, que també doncs, ets una dona al capdavant d'una empresa ramadera, diguéssim, de pinsos i ramadera.
0: Mira, no té per què, perquè és el que dèiem abans, que una granja ja no és, ens imaginem aquelles imatges d'estar físicament alimentant els porcs o de treure baixes. Clar, és que actualment tot això s'ha tecnificat molt. Per tant, retirar, potser per qüestions de força, retirar una baixa de 120 quilos, no? Potser una dona tenia dificultats per fer-ho, però és que ara això s'ha tecnificat. Hi ha carros per retirar baixes que ho poden fer igual. I en la línia del que dèiem abans, que una granja és una empresa, que hi ha moltes altres feines a part, doncs és indiferent si hi ha un home o una dona al capdavant, no? L'important és que agradi la feina, que s'impliqui, que sàpiguen entendre el bestiar, que sàpiguen entendre les necessitats de temperatura, d'alimentació, etc. I per tant, això tant ho pot fer un home com una dona, clarament.
1: Teresa Lloret, que ens agrada molt conèixer, recordem que ets adjunta a Gerència, responsable de personal i sostenibilitat i comunicació de Pinsos Llach, i estarem molt, molt atents, molt amatents de tota aquesta feina que feu en aquest àmbit social, econòmic i ambiental, per continuar, doncs això, lluitant per la sostenibilitat i que ens puguem alimentar totes i tots cada dia. Gràcies per ser-hi.
0: Molt bé, gràcies.
2: La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
3: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda. Avui parlem dels precedents del haiku.
4: Sí.
1: Què vol dir això? Quan ens remuntem?
4: Ui, segles atrás, endarrere, no? El primer que es va conèixer de la poesia japonesa està recopilat en una obra que es titula Les mil fulles, que és una compilació de poesia japonesa, la més antiga que es coneix, i inclou produccions literàries des de principis del segle XVI fins a mitjans del segle XVII. I bona part dels autors són anònims. I durant aquesta època la influència cultural xinesa és indiscutible i es fa visible en els motius i en l'elegant estil d'escriptura pròpia d'aquest país. O sigui que els principis de la poesia japonesa és poesia xinesa.
1: Vaja.
4: Jo he triat solament tres composicions, perquè si no, clar, n'hi ha tanta cosa que al final... Hi ha un que es diu Katauta, que són tres versos, un de cinc síl·labes, un altre de set i un altre de set. No té cap característica gaire especial. Després té el Sedoka, que és un de cinc, un de set i un de set, i una altra estrofa de cinc, de set i de set. Dues estrofes. Part dels versos estan en forma del diàleg i després hi ha Kireji, que és aquell tall, no?, que sempre havia al tercer vers. Aquesta és la particularitat que tenen, que és com un diàleg, el Sedoka. Després hi ha el Tanka, que aquell ja és molt important.
1: Mm.
4: El Tanka és important, sí. Està composat de cinc versos. Els primers són 5, 7, 5, igual que un haiku, i després s'afegeixen dos versos més de set síl·labes cadascú. Aquest servia per transmetre missatges secrets entre amants al principi. Sí. I després, clar, aquests tres primers versos de 5-7-5 després van ser els que van derivar en el haku. Bueno, aquests es diuen haku, ja de per si, la primera part del tanka es diu haku, i després ja és quan va derivar al haiku. Van deixar de dir-li tanka per ficar un nom bé, perquè això seria xinès, i van ficar waka per reivindicar-se com a japonesos, perquè, clar, volien una mica independitzar-se, no?, d'aquesta influència tan forta que tenien dels xinesos. Hi va haver molt de temps que es deien waka, no? Però resulta que el poeta, el Siki, que l'hem conegut aquí perquè hem llegit diversos haikus seus, torna a reivindicar el nom de tanka, que era el que havia estat sempre, i donar-li una mica de modernitat al waka aquest, que no els acabava de convèncer. Hem parlat

0: de que el tanka, por la primera, los primeros tres versos del tanka formaban un hoku, que un hoku te rima, no te kigo, no te kireji, y más tard evolucionará en el haiku amb les característiques que nosaltres ja coneixem, de mètrica, de kireji, de kigo, del haimi, que era l'aroma del haiku, i bueno, i totes aquestes coses que m'he explicat durant tots aquests dies que m'he estat fent aquest programa, no?
1: I avui ens llegiràs algun tanka?
0: I avui llegirem un tanka d'una poetessa que es diu Inoue Shujo, bueno, Teshujo, bueno, se pronunciarà com se pronunciarà, ja em perdonareu, del segle XVII, no? I, bueno, és, ja ho veureu, té cinc versos i lo que hem comentat. I diu així: conviértete en mago, ganso, y a tu vuelta visítala. Encuentra el lugar destinado para su alma que vuela por el cielo.
1: Ay, oh, aquí hi ha el missatge subliminal, oi, no? Dels amants.
0: Claro, sí, les poetesses xineses són molt fortes, molt. La Chiyonia, a vegades que també hem llegit algun, també és molt profunda. Molt profunda, no és tan simple com,
1: sí, que té
0: com
1: se
0: descriu la simplicitat del haiku que estem parlant sempre. Sí, és molt potent, molt potent. I després també porto dos del Carles Riba.
1: Ai,
0: un es diu Eugènia i diu així: diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona.
1: Super, que bonic! I també, aquí també hi ha molts missatges,
0: sí, clar. És que aquí ja, la simplicitat, ja t'he dit, aquesta ja és molt subliminal.
1: Ah, que bo, que bo, que bo.
0: I el següent diu: una altra fulla desisteix de la branca. Cada vegada el jardinet ens sembla més gran i que ens oblida. Jo no sé si serà haiku, si serà tanka, però que te fa un efecte, no?, d'impressió i d'emoció tremendo.
1: Tothom se pot emocionar amb un haiku. O no?
0: Jo crec que ja depèn de cadascú, no? No ho sé, però jo crec que sí.
1: Jo crec que sí, també.
0: Jo crec que sí.
1: Gràcies. T'esperem la setmana que ve.
0: Moltes gràcies, Pili. Que vagi bé.
2: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, Palmatí, què tal, com esteu? Avui és dijous 28 de maig de 2026, a punt d'acomiadar pràcticament el mes. Poquets dies, de fet, ja veieu, 31 diumenge, s'acaba lo que se dava i passa la història al mes de maig per donar pas al mes de juny. Queden 3 dies, com aquell que no vol la cosa, i avui, aquest matí que hem preparat una mica l'actualitat local, perquè ja sabeu, estem a Montornès del Vallès, molt a prop de la capital de la comarca, Granollers, però el nostre poble és Montornès i parlem del que passa al poble i també parlem del que passa als voltants. Que per cert, hem de felicitar a tots els professors i també això ho dic jo, perquè penso que amb tota aquesta situació que patim de retalls, de cortes, en molts aspectes de les professions, doncs, i quan ja ningú surt al carrer, ni per la salut, perquè sí, els metges fan vaga, les infermeres van vaga, però el poble, la ciutadania, surt poc al carrer. Sortim, m'incloc, perquè sortim molt poc al carrer a demanar, a cridar, a demanar allò que és lluç per determinats col·lectius. Bé, els professors van començar allò suavito, amb una vaga suavito, que se'ls va escoltar allà a la plaça Sant Jaume, que van anar i van fer la seva reivindicació, i pim-pam, i tot bé, oi? Però què ha passat? Que com que ningú se'ls escolta, i a dia d'avui tenim eines molt bones, com l'alta tecnologia, els mòbils, és molt fàcil convocar i és molt fàcil anar i tallar aquí, allà, a l'altre costat i se lia un cacau, se lia un bom impressionant i això és el que va passar ahir i segurament passarà avui. Ahir, a les 3 de la tarda, van muntar paradetes a la C-17, a la AP-7, a diferents punts de la geografia. Jo parlo dels que ens toquen a nosaltres de prop. I van fer talls que van fer que molta gent que sortia cap al migdia arribés a casa de la seva feina a les 5 o les 6 de la tarda o les 7 de la tarda. Clar, això cabreja i cabreja molt perquè es para el trànsit, perquè hi ha retencions, perquè la policia s'ha d'activar, per un seguit de qüestions. I perquè els polítics doncs paren orella, paren orella. Ai, què passa? Doncs que els professors s'han mobilitzat i de quina manera. I això ahir va ser un aldarull, va ser doncs una reivindicació que des de la meva petita opinió vull felicitar a tots els professors, inclosos els de Montornès, que s'estan mobilitzant i no penseu que anar de vaga és fiesta i cachondeo, que hi ha molta gent que pensa míralos, ahí bailando y pitando, jiji jaja, no, jiji jaja, no, perquè de la nòmina et descompten fins la darrera hora, fins al darrer minut. Això té un cost per a les seves famílies brutal, perquè nada sale gratuito, ni la huelga sale gratuita. Per això crec que hem de felicitar al col·lectiu de professors i professores de tota Catalunya i d'altres llocs d'Espanya que estan fent vagues i que estan tirant cap endavant reivindicacions per millorar les seves condicions, per els ràtios, per professionals especialitzats per atendre determinades situacions que es donen a l'aula. I també per l'augment de sou, perquè també ells doncs, estan farts de que es congeli el salari. Doncs per totes aquestes reivindicacions, i segurament moltes més, que potser jo no explico com són, doncs ells surten al carrer i doncs fan totes aquestes reivindicacions que, torno a dir, a mi em semblen, en aquests temps que corren, molt adients. I també ens donen una lliçó a la ciutadania i una lliçó als nostres fills que doncs, tenen clar que les coses, quan volem que surtin bé, que tirin endavant, els drets, que al final no són les coses, són els drets, s'han de lluitar. I s'han de lluitar a peu de carrer. Això ho sabem tots. Porque no tenemos nada ganado y lo que hay ganado se pierde en un suspiro. Per això, felicitats als professors i professores, especialment de Montornès, que és el meu poble, però a tota la comarca, perquè estan fent grans reivindicacions, tot i que ens afecten directament als veïns i veïnes, als ciutadans que voltem amb cotxe, amb moto, amb autobús, amb camió, amb transport. Doncs hem de fer alguna cosa perquè se'ns escolti i les reivindicacions són una de les maneres. Re, Miquel, bon dia.
2: Que molt bon dia, Núria.
1: Faig jo aquí ja la meva... No sé si a tu t'han afectat aquests talls.
2: No m'han afectat, però sí que vaig ser ahir testimoni d'aquestes retencions a l'AP7, a diferents punts i accessos a C-17 també, direcció Granollers, i en diferents punts de les carreteres d'aquí al voltant de Montornès i dels pobles veïns, no?, que estaven... Doncs amb aquestes retencions quilomètriques i totalment parat. Sí, vaig veure aquestes tallades de trànsit. No vaig veure el col·lectiu de professors, però sí els vehicles aturats.
1: La veritat és que doncs, els estem veient a tot arreu i també utilitzen molt, que està molt bé, les xarxes socials, no? Perquè docents.montornès, aquestes són les seves xarxes, perquè veieu com doncs, han sortit i han doncs, col·lapsat pràcticament tot. I ho tenen clar, eh?

0: Revolución, sin duda alguna, lo han demostrado a pie de carretera i el departament vol confiança i generositat. Doncs hem vist aquest ple de confiança i de generositat. Ja n'hi ha prou de retalls, ja n'hi ha prou de ràtios elevades, ja han dit hi ha prou de totes aquestes situacions perquè no poden més. Necessiten una educació pública i inclusiva i s'ha de dotar de personal a aquests professors. Necessitem tots una educació pública de qualitat i això és justament el que estan demanant en aquestes jornades. Bé, després parlarem de quina és la situació avui. Avui també surten al carrer, avui també estan de vaga. Penseu que són molts dies i que això vol dir que aquest mes cobraran 2 cèntims i mig i això ho patiran les seves famílies. Per això jo crec que hem de ser responsables i hem de empatitzar amb aquest col·lectiu. I dit això, Miquel, doncs tirem cap endavant amb les nostres coses, no? Les coses del poble. La Diputació de Barcelona està fent aquesta setmana treballs d'asfalt a la B5001, al pas per Montornès, allà a l'Avinguda 11 de setembre, i ahir a la nit van acabar, abans d'ahir van posar l'asfalt i ahir a la nit van pintar ja els passos de vianants i van doncs, acabar de fer aquest itinerari, tot i que encara queden algunes voreres per acabar. El projecte de millora de la seguretat viària conté la millora de la cruïlla situada a l'Avinguda de Barcelona i carrer Villanueva de Nicaragua. La creació d'un pas de vianants a l'altura de la parada de l'autobús situada al davant de l'Institut Vinyes Velles, millores a la rotonda que hi ha a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, Barcelona i 11 de setembre, i la construcció d'una cruïlla elevada a la confluència BB-5001 i a l'altura del carrer Sant Lluís. També es millorarà la semaforització de la intersecció entre la mateixa BB-5001 i l'Avinguda Llibertat. Tot això és el que s'està fent, que ja vam parlar un dia, doncs que està donant molts mals de cap als veïns, perquè aquestes coses quan es fan, doncs ja sabeu, ens sobrepassen a tots. Per al pols, per la brutícia que entra a casa, per el soroll, per les hores de vegades de dissabte al matí, però al final doncs, són coses que es decideixen fer, tirar cap endavant i fins que no finalitzen doncs no veiem com queden de bé i la veritat és que està quedant tot molt xulo. Suposo que ho has vist, no, Miquel?
1: Sí,
0: quan marxes cap a casa...
1: Sí. Ja tocava també, no?
0: Sí, tocava una mica, sí.
1: Posar-se al dia.
0: Jo no sé si tocava o no, perquè jo veia que això estava bé, que n'hi ha carreteres que tenen molts socavons.
1: Sí, està molt malament la xarxa viària en quant a manteniment.
0: Clar, sí. I aquesta zona potser no era de les pitjors, però sí que és veritat que quan parlem de mobilitat i parlem de persones amb mobilitat reduïda, doncs ens hem d'anar adequant i això és necessari. I
1: aquí també s'ha aprofitat per fer passos això. Elevats, per a aquests passos de vianants, per donar seguretat, no? Perquè els cotxes no hagin de baixar la velocitat i siguin conscients que hi ha un pas de vianants, no? Això que moltes és. Vegades no es té en compte, no?

0: mucho cariño, molt de mimos, i no l'estan rebent. Per això, quan fan cosetes així, doncs al final s'agraeixen. Bé, seguim, perquè els joves de Montornès encara estan a temps d'apuntar-se a les activitats de l'estiu jove. Entre la programació hi han sortides i també un taller a diferents àmbits que podeu consultar a joventut.montornès.cat. A més, gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona, enguany el Centre Juvenil Espúnic obrirà a les tardes del mes d'agost perquè el jovent pugui trobar-s'hi, per exemple, per jugar a jocs de taula. Allò estarà obert i hi haurà algun responsable, però la gent podrà, el jovent podrà anar, no hi haurà activitats, però podran gaudir d'aquest espai, que a més, doncs ja sabeu que s'està fresquet i això també compta. Escoltem a la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa.
1: Tenim la fortuna que amb aquesta subvenció també podem gaudir de poder obrir l'Espúnic pels adolescents i els joves de Montornès durant les tardes. D'aquesta manera no només generem aquest espai, no, de pertinença en el municipi on el jovent se senti segur, sinó també amb les temperatures que moltes vegades tenim a l'estiu, tenim un refugi climàtic i d'aquesta manera doncs, ens assegurem que el jovent pugui passar una estona agradable per les tardes. Estarà disponible tot el material que tenim a l'Espugni, comptarem amb monitors que es faran càrrec de dinamitzar aquestes tardes i fer l'acompanyament de la mateixa manera que es fa des del Departament de Joventut amb els dinamitzadors durant tot l'any, doncs, poder també tancar aquest cercle estiuenc amb aquesta proposta.
0: És important perquè el termini de preinscripció Joves de Montornès per a aquestes activitats finalitza el 2 de juny. L'endemà es realitza el sorteig, del qual sortirà un número de tall per l'adjudicació de les places. Feu, ompliu les vostres butlletes d'allò que us agradi, a veure si hi ha sort i podeu fer moltes activitats durant l'estiu. Ja sabeu que avui es commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. A Montornès es faran diverses activitats. La primera d'elles serà la lectura del manifest institucional a 9:45 del matí als Jardins Nativitat Llarza Planes i des d'enllà es donarà inici a una caminada guiada fins a la Font de Santa Caterina. Per tancar el dia, a les 7 de la tarda, a la plaça Joan Miró es presentarà la campanya municipal Dones i Esport. Seguidament, la fisioterapeuta del CAP de Montornès, la Laura Noguera, dinamitzarà una activitat per posar en pràctica exercicis de baixa intensitat i també compartir consells d'estil de vida saludable. La campanya s'ha treballat amb veïnes de Montornès de diferents edats i procedències a través de dos tallers. Amb aquesta imatge es volen crear referents propers de la ciutadania. Així ens ho explicarà avui la José Gómez, que és tècnica de feminisme i diversitats i que escoltarem avui a les mañanes de Ràdio Montornès. Doncs ja sabeu, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que ha començat aquest matí allà davant de l'Ajuntament i que doncs, es presentarà el programa cap a les 7 de la tarda a la plaça Joan Miró. I també vull recordar que hi ha un total de 8 joves que han participat en una formació que és transversal, que està orientada a millorar les seves competències professionals i facilitar la seva inserció laboral. La proposta compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona. Recentment, el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç ha promogut un curs adreçat als joves que estan inscrites a la bossa de treball de l'Ajuntament. I avui també escoltarem a la Àngels Rial amb la seva secció amb les ofertes laborals. Ella ens posarà al dia. Us haig de dir que avui, atenció, és el dia mundial, avui és 28, del joc. I jugar és una activitat creativa que generalment s'associa a la infància, encara que el joc és important en totes les etapes de la vida del ésser humà. És per això que cada 28 de maig se celebra tradicionalment el Dia Internacional del Joc des del 99. I per tant, el joc com tal, doncs l'hem de rebre amb total normalitat i gaudir-lo, sobretot a les edats més primerenques. I com dèiem a l'inici, avui és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Cada 28 de maig de cada any, amb l'objectiu de conscienciar i fer front a diferents malalties i

sentiments de les dones que en molts casos podem prevenir. Per això va sorgir aquest dia, el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, i que té origen a l'any 87 i que doncs va passar en una assemblea de dones que es va portar a terme un dia com el d'avui a la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Sexuals i Reproductius. Doncs avui se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. També és el Dia Mundial del Càncer de Sang, el Dia Mundial de la Fam, el Dia Internacional de l'Hamburguesa, el Dia Internacional de la Higiene Menstrual, el Dia Mundial del Gos Sense Raça i el Dia Nacional de la Nutrició. Tot això se celebra avui. I avui és Sant Germán i Sant Emilio. Felicitats a tots, a totes, que tingueu un dia meravellós. Si coneixeu algun Germán o coneixeu algun Emilio, doncs ara és el moment de felicitar-los. I anem directament també, si us ve de gust, a recordar algunes persones que avui celebren el seu aniversari. Abel Navarro, felicitats. Javier Román, felicitats. Francisca Garnica, felicitats. Mario, felicitats. Agus, felicitats. Belisca, Octavian, felicitats. I Sònia Mejías, felicitats a tots i a totes, que tingueu un dia meravellós i que tingueu un matí i un dia doncs esplèndid. Nosaltres comencem, com sempre ho fem, amb una mica de música, que és lo que toca, i si el sol no regresa, que no és el caso, no serà perquè nosotros lo solicitemos, porque nos gustan los rayos de sol, nos gusta el sol y nos gusta también la quinta estación. Bon dia Montornès i bon dia comarca. Benvinguts i benvingudes a les mañanas de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem a repassar el contingut avui. Ja sabeu que cap a finals de mes arriba a les mañanes la tècnica de normalització lingüística, la Reyes Barragán, i la tenim aquí amb nosaltres. De seguida l'escoltareu. Ens porta temes de llengua, qüestionaris i també propostes sobre el montornès viu. A més, avui dijous tenim dues tècniques. La tècnica d'inserció laboral, l'Àngels Rial. Amb ella parlem d'ofertes laborals. I la tercera tècnica que tenim avui a les mañanes és la José Gómez. Ella és la tècnica de feminismes i diversitats i ens parla de la presentació de la campanya Dones i Esport. Acabarem parlant de cinema, d'estrenes i de novetats. Tot això avui aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. I és el torn de la Noelia García. Noelia, molt bon dia.
7: Bon dia. Avui pugen notablement les temperatures i serà un dia de calor. Els termòmetres pugen especialment a zones de l'interior, on es podran arribar a superar els 36 graus, temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Màximes de 37 graus a Manresa i a Rubí, 36 a Sabadell i a Vic, 35 a Igualada, 32 graus a Barcelona, 30 a Mataró i 28 graus a Vilanova i la Geltrú. Avui dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. A la tarda al Prepirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Pardos. La trobareu al carrer Palau d'Ametlla 17 a Montornès del Vallès. Recordeu que per qualsevol emergència teniu el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93 572 11 10.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Las mañanas de Radio Montornès.
5: Ey, vinga, som-hi ja.

0: Com ens agrada aquesta sintonia, i això vol dir que ja tenim per aquí a la tècnica de normalització lingüística. Ella és la Reyes Barragán. Qui no coneix la Reyes Barragán?
1: Hola, bon dia, bon dia a tothom.
0: Benvinguda.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Doncs avui un mes més que ens trobem justament per parlar de tot allò que té que veure amb la teva... amb la nostra, perquè al final és la nostra llengua, no? Però de tot allò que es fa, perquè ens portes temes del qüestionari, ens portes una mica de Montornès viu, també suposo que parlaràs dels teus alumnes, sí?
1: Sí, parlarem de tot una mica.
0: Doncs va, comencem.
1: Mira, comencem. La primera cosa és que aquest mes sortirà, no sé si ha sortit ja, el Montornès viu.
0: Ja ha sortit, ja el
1: ja
0: tenim
1: sortit,
0: aquí.
1: Ja el tenim, sí. Doncs. Llavors, com sabeu, i si no ho sabeu, doncs ho recordo ara jo, hi ha una pàgina, una mica més de mitja pàgina, que és de l'Oficina de Català, i que es titula Una de Català, si us plau. D'acord? Llavors, aquest mes, en l'Una de Català, si us plau, hi ha... com sempre, una part de recomanació i una part de, relacionada amb la llengua, que es diu Millorem el català. No? En la recomanació, el que demano en aquesta ocasió és que la gent faci una reflexió, una reflexió sobre la llengua. A veure, fins ara teníem la Queta, que al final del seu programa feia unes reflexions, recomanacions i consells per fer servir més el català, i com que no tenim la Queta, jo en aquest número he fet un apunt de reflexió. Perquè no sé si ens hem aturat mai a pensar en la importància que té la llengua amb què iniciem les comunicacions. Segons la llengua en què iniciem les comunicacions, l'altra persona es veu la possibilitat d'adreçar-se a nosaltres en aquella llengua en què hem obert la comunicació. Si obro la comunicació en català, aquella persona que segurament sap català o que potser l'està estudiant, té l'oportunitat de parlar-lo amb nosaltres, no? I faig una mica de reflexió sobre això, perquè des del Consorci es proposen, aquí n'hem fet de tallers, uns tallers de sensibilització, que no són altra cosa que ajudar les persones a reflexionar una mica sobre l'ús que fan de la llengua. Una persona que s'hi dedica, com puc ser jo, o un professor d'institut de llengua i literatura, sí que reflexiona sobre la llengua, però la gent no reflexiona sobre l'ús. La gent es comunica i prou, no? Llavors, de vegades és interessant fer-nos pensar, que algú ens faci pensar i reflexionar sobre el fet que la llengua l'ensenya qui la parla. Vull dir que no és només una cosa nostra, dels professors de català, és una cosa de tothom, sobretot de la gent, especialment molt de la gent que està de cara al públic i que està donant exemple, no? Gent de l'ensenyament, del lleure, de l'esport, del comerç, de l'administració, de l'àmbit sanitari, dels mitjans de comunicació. Doncs parlo sobre això, sobre la reflexió de quina llengua utilitzem d'inici, per comunicar-nos d'inici, perquè adreçar-nos d'entrada en català amb algú obre la porta a la comunicació amb aquesta llengua. I el que és important per a nosaltres ara, els que ens dediquem a la llengua, és fer visible el català. I fer-lo visible és facilitar l'aprenentatge a tota la gent que ve nova a casa nostra. No hem d'amagar la llengua. Si els hi amaguem, si sempre els protegim contra la llengua, perquè hi ha pobrets que no ens entendran, si sempre els protegim, fem aquesta barrera, no els deixem entrar mai. Comunicar a la llengua és garantir que aquestes persones la puguin aprendre i la puguin valorar i la puguin estimar. I això és aquesta reflexió que faig en el Montornès viu d'aquest mes. I l'altra part de la pàgina dedicada a l'Oficina de Català del Montornès viu va de futbol.
0: Ah, de futbol?
1: Ah, sí, va de futbol. Perquè el mes de maig és un mes que sempre hi ha la final de la Lliga de Campions, que ja hem tingut la final de les dones femenina, que han guanyat les noies, i aquest cap de setmana hi ha la final masculina. I com que el mes de maig és un mes de futbol, doncs el que proposo és a la gent que descobreixi el vocabulari de futbol, perquè el Termcat, junt amb la Federació Catalana de Futbol, ja fa molts anys que va elaborar un diccionari de futbol. I és a l'abast de tothom, accés lliure, a la pàgina del Termcat, que és el centre de terminologia, hi ha una pestanya on diu diccionaris, desplegues, busques esports, i en esports hi ha diccionaris de molts esports, i un és el futbol. I allà descobriran com ja àrbitre no només existeix en masculí, sinó que també hi ha àrbitre en femení, no? Àrbitre masculí acabat amb E, àrbitre femení acabat amb A, o la meravella del significat de paraules com barret, finta o gardela, que em sembla meravellós, no? No sé si tu tens idea què és fer un barret, o fer una finta, o fer una gardela. A mi, jo, com que a casa meva som futboleros, sí que és un driblatge, sé que és una finta, que és una gardela. Un barret és un driblatge, que driblar equival a esquivar l'adversari, driblar, no? És la paraula té...
0: Driblar.
1: Fer un driblatge és això, fer un barret al contrincant, no? Passar la pilota per sobre, això és fer el barret. Fer una finta és el moviment ràpid que fa l'esportista amb la intenció d'enganyar. Jo faig veure que tiro cap a la dreta, però en realitat tiraré cap a l'esquerra. Això és una finta. I una gardela, que m'encanta aquest nom, fantàstic, és un xut fortíssim en direcció a porteria.
0: I es diu?
1: Quina gardela!
0: Gardela.
1: Jo recordo molt les transmissions del Puyal, de Josep Maria Puyal, que va fer molt d'aquest vocabulari, se'l va acabar inventant ell per la ràdio, per les transmissions, perquè les primeres transmissions en català van ser del Puyal. I Joaquim Maria Puyal. I això, si algú vol investigar més sobre vocabulari de futbol, és tan fàcil com anar a l'ordinador o des del mòbil i anar a la pàgina del TERMCAT, del Centre de Terminologia, desplegar diccionaris i buscar el català. I bé, en el Montornès Viu veureu que la foto que hem posat és de les jugadores del Barça. D'acord?
0: Aquesta terminologia és igual per al handball o per al bàsquet, pregunto.
1: Jo crec que en algunes coses potser sí i en altres no.
0: Sí, perquè fintar, per exemple, s'utilitza, no?
1: Segurament. En els diccionaris que té el TERMCAT desplegues esports i en esports n'hi ha molts. Jo ara suposo que bàsquet també hi deu ser, perquè és un esport molt viu aquí. Bé, això pel que fa a Montornès Viu. Pel que fa a un cop de mà, que és el qüestionari que jo he estat... repartint pel món per les xarxes i per correu. En aquesta ocasió la Mildred, que és la noia que estrangera que estudia català i que ens descobreix una paraula per fer-la servir, proposa recuperar el gosar, que és sinònim d'atrevir-se. No goso fer una cosa, no m'atreveixo. Jo penso que ja ella l'ha recuperat ara, però jo d'aquesta paraula ja n'he parlat. Sí. Ja n'he parlat. Després també, tu què diries? Habitatge o vivenda?
0: Habitatge.
1: Què et sona? Va. Doncs resulta que clar, vivenda no és adequat i es fa servir moltíssim.
0: És castellanisme?
1: Sí, suposo que sí, que és un castellanisme. És una forma molt estesa, però no és l'adequada. L'adequada és habitatge.
0: Habitatge. Va.
1: I tu com diries? Derribar un avión, derribar una casa o derretir un helado? Derribar un avión, en català, què diries?
0: Uf.
1: No ho
0: sé.
1: Doncs derribar un avió seria abatre o fer caure o tirar a terra. Fer caure a terra. Abatre.
0: Abatre.
1: Derribar una casa seria enderrocar, demolir, derruir, enrunar... també si cau sola seria esfondrar-se, ensorrar-se, ha caigut una casa. I derretir un helado?
0: Ni idea.
1: No és derretir-se, eh?
0: No.
1: És desfer-se o fondre's. Se m'ha desfet l'helat, se m'ha desfet el gelat o se m'ha fos el gelat. Bé, en fi, més coses. També el qüestionari parla d'anglicismes i parla concretament d'una paraula que jo faig servir molt aquí, que jo la faig servir en català, però que molta gent la fa servir en anglès, que és playlist. Com en dic jo de playlist?
0: Com en dius?
1: Jo la faig servir molt quan parlo de les llistes de reproducció.
0: Les llistes de música,
1: llistes
0: clar.
1: De reproducció. Hi ha molts anglicismes, tenim un ús excessiu d'anglicismes. Hem de començar a posar-hi remei amb això,
0: clar.
1: Perquè entre fake news, brainstormings i full, doncs, per exemple, allò és que el bar està full. Vaig a full de feina. A veure, que el bar està full vol
0: a
1: dir
0: tope,
1: que està
0: que està
1: ple, que o que el bar ple. Està o que estic sobrepassat de feina. Intentem fer servir les fake news, són notícies falses,
0: clar.
1: Un brainstorming que costa molt de dir, és una pluja d'idees, per favor, no? Hi ha moltes paraules, molts anglicismes, també hi ha anglicismes que ja estan incorporats, perquè tothom sap que és un pàrquing, no? O què és el màrqueting. Aquestes són paraules que sí que han passat.
0: Ja estan, sí.
1: Ja estan, però perquè no tenien el seu equivalent. perquè equivalent exacte d'això, perquè sí que tenim garatge, perquè el parc, però el pàrquing no és un garatge, és una plaça en un garatge. Saps? Hi ha coses que fan, hi ha arguments que fan que un anglicisme passi a la llengua, però
0: no,
1: si no tots han de passar. Quan no, el term cat el que fa bàsicament, ara em fico allà on no em demanen, però sé que bàsicament, crec que bàsicament el que fan és, si la paraula, ja tenim una paraula que vol dir exactament el mateix en el nostre idioma, no necessitem una paraula de fora. En canvi, si aquella paraula de fora ens explica una realitat, alguna cosa que la nostra llengua no té, sí que agafem aquella paraula i la catalanitzem, perquè parking, sabeu que ja no s'escriu amb cada quilo, s'escriu amb Q, no? O marketing també s'escriu amb Q, perquè ja estan adaptades
0: al català,
1: d'acord? Bé, i què més? Ah, m'havia apuntat aquí...
0: Quantes coses
1: avui? M'havia apuntat aquí l'expressió de recibo. No és de recibo hacer esto. No és de clar, que en català no és traduïble a de rebut. Diem que una cosa... Ens hem de fixar en el context, però una cosa que no és de recibo és que és inadmissible, o que no és admissible, o que no és just, o això no pot ser. És una de les coses que surt. I m'agradaria acabar aquesta part de llengua amb frases fetes, que tu ja saps que jo sóc molt amant de les frases fetes, m'encanten les frases fetes, perquè ens expliquen la realitat d'una manera molt, molt divertida, no? I resulta...
0: I et fan pensar.
1: I et fan pensar. Quan en castellà diem que tenim memòria de pez, en català encara tenim una memòria més petita, perquè se'n diu que tenim memòria, s'ha de dir memòria de mosquit, que encara no s'ha dit un peix. I si jo et dic una expressió, a veure si saps quina seria l'equivalent en castellà. Si jo dic, al lloc de la guineu, qui se n'alça ja no hi seu. Què serà això en castellà? Quien fa Sevilla perdió su silla.
0: A veure, torna.
1: Al lloc de la guineu, qui se n'alça ja no hi seu. Perquè si t'has aixecat ja no hi podràs seure. És boníssima aquesta. I en castellà com seria qui matina fa farina?
0: A qui en madruga Dios
1: sí,
0: le ajuda.
1: Sí, senyora, molt bé. A mi qui matina fa farina em té el cor robat.
0: Sí. Va.
1: I tal faràs, tal trobaràs? Què seria en castellà? És que avui he fet el joc al revés.
0: Sí.
1: Què seria en castellà? Te'l faràs, te'l trobaràs. Ai, donde las dan las toman.
0: Ah.
1: O quien siempre a viento recoge tempestades. Bueno, a mi les frases fetes tant en castellà com en català m'apassionen, perquè és una manera metafòrica i molt, molt visual de descriure la realitat, no? O un sentiment, no? Perquè aquest... Tal faràs, tal trobaràs, em sembla, o quien siembra viento recoge tempestades, em sembla fantàstic, no? I bé, això pel que fa...
0: Qui matina fa farina,
1: ho trobo preciós, no?
0: Sí.
1: I què més? Què més tenia la llista fantàstica aquesta que hem fet? Ah, sí, comentar que tindrem tertúlia, la darrera tertúlia la tenim el 17 de juny.
0: Sí.
1: Va? Serà possiblement una tertúlia especial, perquè és l'última tertúlia del curs, i animo a tothom a venir, encara que no hagi vingut mai a la tertúlia. Sempre estem a punt per xerrar i per trobar-nos, per conèixer gent, i seria una manera de conèixer persones, i ja els emplaçaria pel primer trimestre del curs vinent.
0: Però on passa aquesta tertúlia?
1: La tertúlia al Casal de Cultura, a la Sala Riu Mogent, a 17:45, el dimecres 17 de juny. Havia de ser el 10, però el 10 tinc un compromís i no sé si podré arribar-hi, i l'he canviada al 17. I sí que el mes passat la tertúlia no va ser al Casal, va ser aquí, a Can Saurina, a la sala d'exposicions, perquè fins al dia 23 hi va haver una exposició sobre els deportats,
0: Sí. Als
1: camps nazis, i vam fer la tertúlia allà i sobre aquest tema. I va ser molt interessant, perquè tot i ser complicat el tema per la gent que no parla habitualment en català...
0: I el vocabulari, clar.
1: El vocabulari, sí que llegint els plafons, sí. I es va acabar comentant en la duresa dels camps de nazis, en les conseqüències de la guerra i la postguerra. Tothom podia explicar alguna anècdota o alguna cosa de la família que recordava que li havien explicat, o
0: clar,
1: que havien... Vull dir que va ser una tertúlia molt interessant, I bé, jo no sé què parlarem el dia 17, ai, perdó, sí, el dia 17, dimecres 17 de juny a 17:45 al Casal de Cultura, però com que serà una tertúlia especial perquè és l'última del curs i l'última del trimestre abans d'anar-nos de vacances ja a tothom, doncs segur que serà especial i animo la gent a venir i a participar-hi, tant si ja han participat en altres ocasions com si és la primera vegada, d'acord?
0: Perfecte.
1: Després, què més tenia apuntat aquí? Ah, sí. Els cursos s'acaben ara ja, el 18 de juliol, just, val? Igual més o menys com els nens de l'escola,
0: sí. Abans de Sant Joan.
1: Escolar, mm-hmm. Abans de Sant Joan. I hi haurà uns cursos intensius al juliol a Granollers i a Mollet, d'acord? Que seran durant tot el mes de juliol, en un mes
0: faran tot.
1: En un mes es fa el que es faria en 3 mesos. Llavors les classes són cada dia.
0: I amb deures.
1: Alguns, sí, i amb deures. En uns cursos són de dilluns a dijous i en alguns altres de dilluns a divendres. Uh-huh. Hi ha alguns que acaben el 22 de juliol i alguns altres que acaben el 28. Per això aquesta diferència que uns tinguin classe divendres i uns tinguin classe només fins dijous. I la inscripció per a aquests cursos serà a final de juny. Sí, la inscripció és el 30 de juny i l'1 de juliol i els cursos comencen l'endemà, el dia 2. Per això la gent que estigui atenta, que si algú té molt d'interès que vingui a parlar amb mi a l'oficina de català, o que m'enviï un correu o que em truqui per telèfon, però són cursos on has d'estar disponible per anar cada dia a classe.
0: Clar, que són presencials.
1: Són presencials, d'acord? Mm-hmm. I bé, avisar això, jo ja aniré recordant, no sé quin dia he de tornar a venir al juny, quin dia em toca venir, no sé què és, no sé si ja serà...
0: Serà 25, 26?
1: Serà 25 de juny, doncs tornaré a recordar-ho això el dia 25 de juny, ho tornaré a recordar. I què més? En relació amb els cursos comentaré una cosa molt interessant que va passar... dimarts, que és que amb els alumnes del bàsic 1, que són gent, hi ha alumnes que són arribats de fa molt poc, molts no han vist mai ni la festa major ni res, perquè fan poder 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos que han arribat, i vam fer una visita al local de Diables, mm-hmm. Va venir el Ramon Altimira, i vam fer una explicació molt bàsica, primer amb un PowerPoint que va preparar el Ramon amb molt d'amor, amb fotos i amb el vocabulari més bàsic de correfoc, diable, forca, i amb totes les imatges, i després vam anar al local i vam poder tocar les coses, vam veure el ceballot, el drac petit, ho vam poder veure tot, i és molt important... el contacte dels alumnes amb les tradicions d'aquí, perquè és com una invitació a... Tu també formes part, això també és per tu.
0: Clar.
1: I si vols ser diable, també molts els alumnes... Això va tenir una feina prèvia, els alumnes van haver de preparar-se què li preguntarien al Ramon, no? Per practicar els interrogatius, què preguntarien, què cal fer per ser diable, qui fa la roba... Vam fer moltes preguntes i el Ramon pacientment les va responent totes, sí. I van estar molt contents, va ser una molt bona experiència. El Ramon al final de la trobada els va encendre una carretilla i va fer 4 salts per allà al pati, i clar, per molts era absolutament desconegut,
0: clar.
1: Perquè o en els seus països això no passa, o el que hi ha l'activitat de foc que hi ha en els seus països són els focs d'artifici, no això, o tirar petards, però això els va sorprendre molt que la gent ballés
0: dins,
1: a sota, junt amb els diables, no? I va ser molt interessant, i mira, doncs això és maco i penso que és bo, perquè també és convidar-los i dir, això, si tu vols participar, si vols formar part d'aquesta entitat, doncs està oberta, i formar part de les entitats també és obrir la porta al català.
0: Clar.
1: Perquè trobaràs gent que t'ajudarà amb la llengua, que parlaràs català. Jo sempre ho dic, jo si quan era petita no m'hagués incorporat a una entitat cultural, jo potser no parlaria català o no hagués acabat fent de professora de català, perquè tot el meu cercle familiar, d'amistats, a l'escola, jo, tot era en castellà. Uh-huh. I les entitats culturals tenen això. la cultura popular té això, que t'apropen a la cultura i la cultura i t'apropen a la llengua.
0: No, i aquesta manera tan...
1: I és una manera lúdica, divertida, visual...
0: tàctica d'experimentar, a mi em sembla brutal.
1: Sí, van poder sospesar si la forca pesava o no pesava, perquè l'aparença és que ha de pesar molt, no? I després resulta que el mànec és de fusta, no sé, o veure les dimensions del drac i com una persona s'ha de ficar sota. Va ser molt interessant i van estar molt contents. Sí, sí.
0: És molt maco, és molt
1: Molt bé, i què més? Quantes coses, acabem. Ja acabem. No dona temps de més. Tenia més coses, eh?
0: Ja, i les cançons i tot.
1: Les cançons. Bueno, jo demano a la gent que escolti el programa de la Gabriela, que és un programa nou que hi ha aquí, sí. Perquè hi participo en el programa el dissabte.
0: En propòsit.
1: Està gravat, ja.
0: En històries, històries com propòsit.
1: Sortirà dissabte, sí. I parlo de la llengua i d'aquestes coses, i també em coneixeran una mica més a mi, perquè va acabar sent una entrevista molt íntima. I porto una cançó que fem a classe, que la trobo molt divertida.
0: Sí.
1: I que als alumnes se'ls va agradar molt, que és Vull estar amb tu, turutu. No sé si la posem i acabem amb això.
0: Sí, em sembla
1: molt
0: bé.
1: Molt bé, perfecte.
0: A més és molt maca. Reyes, com sempre, moltes gràcies, un plaer.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I fins al juny.
1: Fins al juny.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Cada residu compta.
2: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí, també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar la orgànica, que és, recordem-ho, contenidor marró. Orgànica marró, és fàcil.
3: Sí.
2: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit, potser, de fer-ho.
3: Les dades diuen que no.
2: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, i per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
3: Molt bé.
2: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva, amb una bosseta compostable, i la tiro al contenidor marró.
3: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
2: És una planta només per la fracció orgànica?
3: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etc. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
2: doncs
3: la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
2: Perquè, deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig, gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
3: Està clar, està clar.
2: Que de vegades, ens sembla que són que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
3: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, les bosses, tot i tal, però al final l'orgànica diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
2: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
3: A totes les deixalleries de la comarca, i tant, si pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui servir a les seves plantes del balcó o del jardí.
2: És un cicle, no? És un cercle que tanquem una mica...
3: amb l'orgànica. Més que... És una cosa que fem, que es fa a la natura. L'orgànica, a diferència dels altres residus, no? En el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
2: de la peça de fruita.
3: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, que cau a terra,
2: exacte,
3: es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquen als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial, no? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
2: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure, hi ha de tot, i ho tiro la resta, per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre, el verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
3: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim en algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, diguéssim, es podriria, i generant CO2.
2: Per tant, consell d'avui, vinga, a separar l'orgànica
3: al marró.